0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Doncs avui hem trucat a la porta de la Raquel Marco. Ja sabeu que ella és la dinamitzadora de la Unió de Botiguers i no fa altra cosa que dinamitzar la Unió. I ens hem trobat a xarxes socials que ha començat una campanya, una nova campanya que fa la Unió de Botiguers, que porta per títol Fes un truc. Nosaltres no sabem de què va aquesta campanya, però té a veure amb el benestar digital d'infants i adolescents. I això ens ha cridat molt l'atenció, perquè sembla una proposta molt adient. Raquel, bon dia, benvinguda a les mañanes.
4: Bon dia, Núria, què tal?
3: Ja veig que no pareu, que sempre esteu inventant noves propostes i campanyes tan curioses com aquesta que ens arriba avui. Explica'ns una mica, Raquel, en què consisteix Fes un truc.
4: Doncs veureu, aquesta iniciativa Fes un truc ens ve de la Generalitat, del Departament de Comerç, on se'ns proposa en els comerços locals fer visible d'alguna manera que els adults, així els adolescents i els infants tinguin accés puntual al telèfon que tenim en els nostres comerços, no? I on ells el puguin utilitzar, no? Perquè fer trucades en situacions de necessitat, no? Per exemple, doncs que han perdut el mòbil, que tenen un retard, que tenen un canvi de plans o qualsevol circumstància que els generi alguna inquietud, no? Que sàpiguen ells que poden entrar en aquests comerços i els facilitaran ràpidament algun telèfon puntual, doncs per això, per fer un truc, no? Uh-huh. Per això la campanya és Fes un truc. Els comerços ben aviat disposaran d'uns adhesius a les portes amb un disseny ben maco i ben atractiu.

0: per fer més accessible doncs això, la situació de necessitat dels infants.
1: Molt interessant, des de que els puguin robar el mòbil o perdre, o doncs...
0: O simplement que no en tenen, no? Uh-huh. Que no tenen
1: i necessiten perquè, fer perquè un truc
0: tenen, uh-huh. Exacte,
1: els pares o...
0: De 12, uh-huh. Uh-huh, de 12 o 16 anys, i bé, són més de 65 comerços els que s'han adherit en aquesta campanya. Ja sabeu que el comerç de Montornès és molt solidari i, bueno, doncs de seguida que ens van plantejar la Unió de Botiguers aquesta iniciativa, ens vam adherir. Creiem que és una iniciativa molt interessant i bueno, a tot el que sigui fer un servei en el poble, doncs sempre estem compromesos, ja ho sabeu.
1: I tant que sí. I fes un truc, quant dura?
0: Bueno, doncs no té límit de data.
1: Molt bé.
0: I al final està activa sempre que tothom, que tots els infants i adolescents la necessitin. Vull dir, saben que poden comptar amb nosaltres sempre.
1: Uh-huh. Perfecte. Doncs, Raquel, aquesta campanya que està en actiu ara mateix i que va adreçada als joves i infants, suposo que també arribarà a l'escola i als instituts perquè ells ho sàpiguen, no?
0: Sí, farem difusió de seguida. De fet, jo crec que aquesta setmana ens han d'arribar ja els adhesius i els cartells per posar a tot arreu i, evidentment, ho farem extensiu a les escoles, als instituts, també a la biblioteca, als espais públics, perquè tothom sàpiga que poden fer servir aquest servei.
1: Molt bé. Doncs ja sabeu, fes un truc, una proposta que arriba a Montornès de la mà del Departament de Comerç de la Generalitat. Raquel, per altre costat, des de la Unió de Botiguers feu cada mes diferents concursos i aquest mes tenim actiu un concurs que sabrem els guanyadors a l'1 de juny. Explica'ns en què consisteix.
0: Sí, ja sabeu que la targeta Monader, la Montornès Som Comerç, sempre té premi. Ja sabeu que no només la utilitzeu i també rebreu els punts i descomptes de les botigues, sinó que també mensualment fem alguns sortejos. I ara tenim actiu aquest sorteig d'aquests paraigües tan xulos i tan grans, perquè són molt grans. La veritat és que són atractius perquè tenen un color vermell així com el logo de la Unió de Botiguers i el groc, que també és ben xulo. Tenim 5 grocs i 5 vermells, sortegem el dia 1 de juny, farem el sorteig, i només heu d'utilitzar la Montornès Som Comerç del 15 al 31 de maig i ja entreu automàticament en el sorteig.
1: Molt bé.
0: També que l'hem actualitzat, que ja és molta gent la que la té ja actualitzada i ha pogut accedir amb el seu usuari i contrasenya, però que, de totes maneres, alguna persona m'ha escrit per mail, ja sabeu que teniu el contacte de la Unió de Botiguers, bé sigui WhatsApp o bé sigui mail, per poder contactar amb mi, per si teniu algun problema, escolta, que no puc accedir, que no m'ha arribat la contrasenya, jo sempre estic ajudant aquestes persones que no ho acaben d'aconseguir, però que és molt ràpid, al final és molt senzill i bueno, que teniu també doncs, això, aquest espai via WhatsApp o via mail per poder contactar i que us ajudin amb aquesta accessió.
1: Uh-huh. Perfecte, doncs ja sabeu, la Unió de Botiguers amb uns paraigües xulíssims, de veritat, uh-huh. Que fan goig, que a veure sí. Qui són els guanyadors, guanyadores d'aquests paraigües, que sempre van bé, no? Un paraigua sempre va bé.
0: Home, sí, més aquest mes de maig, ja sabeu que la primavera ens porta pluja i bé, jo crec que agradarà molt que la gent pugui tenir aquest sorteig, no? Jo crec que al final és un mes a mes, que el comerç local està i està sempre. I bueno, i a fet, no ens agrada fer activitats d'aquestes que sabem que als clients i clientes els agrada molt.
1: Clar que sí. Doncs Raquel, com sempre, una abraçada i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montornès.
0: Gràcies, un petó per vosaltres també, Núria.
1: Bona setmana, gràcies, Raquel.
0: Adéu.
2: Les mañanas de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Historietes.
2: Avui a les historietes ens haurem d'abrigar, perquè parlarem d'un viatge molt fred, la conquesta del Pol Sud l'any 1911 per obra i gràcia de Roald Amundsen, explorador noruec que es va posar entre cella i cella ser el primer en arribar a l'Antàrtida. Avui, a les historietes, l'expedició Amundsen. A principis del segle XX, les expedicions cap als pols estaven de moda. S'havien convertit en una cursa entre nacions i homes, ansiosos de ser els primers en posar-hi la bandera. A tot això, el noruec Roald Amundsen es preparava per conquerir el Pol Nord, a bord del vaixell Fram, que havia de creuar l'Àrtic. Els preparatius avançaven a tota màquina fins que va saltar la notícia que va caure com un gerro d'aigua freda, mai millor dit. Algú se'ls havia avançat i havia arribat al Pol Nord. Era Frederick Cook, que en ple mes de setembre del 1909 va anunciar que l'anterior 21 d'abril havia arribat al nord del món. Roald Amundsen no ho va dubtar. Si no podia ser al Pol Nord, hauria de ser al Pol Sud. La qüestió era ser primer. Però la conquesta de l'Antàrtida tampoc seria fàcil. El britànic Robert Falcon Scott preparava també una expedició cap al Pol Sud. Hi havia competència. La carrera per posar el peu a l'Antàrtida acabava de començar. A finals del 1909, Amundsen va viatjar a Copenhague per recollir els gossos que l'havia regalat el governador danès perquè l'ajudessin al seu viatge. Va llegir tot el que va poder sobre expedicions en aigües congelades i va armar el vaixell Fram per iniciar la missió. Ara bé, no va informar a ningú de la tripulació del seu vaixell sobre el nou destí, només el seu germà i el segon de bord. El 3 de juny del 1910, el vaixell va salpar d'Oslo i en arribar a les Illes Madeira, Roald Amundsen va enviar un telegrama al seu oponent Scott, que deia el següent: "Em prenc la llibertat d'informar-te que el Fram està a camí de l'Antàrtida." Probablement Robert Falcon Scott va muntar en còlera i va espavilar-se a fer-se a la mar, provant d'avançar el seu rival noruec. Mentrestant, el Fram va anar vorejant la costa africana fins passar al Cap de Bona Esperança, als voltants de Nadal. El 14 de gener del 1911, Amundsen va instal·lar el campament base a la Badia de les Balenes, a la barrera de gel d'arròs. Mentrestant, Scott havia posat l'accelerador i es dirigia al Pol Sud per una ruta diferent, la de Glaciar Beardmore. Al febrer del 1911, Amundsen i el seu equip es va dedicar a crear dipòsits d'avituallament per fer el viatge fins al sud del món, que havien previst per la primavera següent. Aquests viatges per crear dipòsits van servir-li per explorar el terreny i provar els equipaments, fins i tot per triar el seu mètode de transport, que finalment seria el trineu tirat per gossos. A finals de l'hivern austral, al Terranova, el vaixell del britànic Scott va arribar a la Badia de les Balenes per visitar els seus competidors i van quedar impressionats pel ben preparats que estaven els noruecs i, sobretot, per la quantitat de gossos que tenien, 116. Roald Amundsen i els seus homes van fer la primera sortida cap al pol el 8 de setembre del 1911. La temperatura havia pujat i semblava que arribava la primavera austral. Però només sortir, la temperatura va caure fins als menys 51 graus, que segur que és insuportable. Van haver de fer cua i van tornar ràpidament al campament base. Alguns dels 8 membres de l'expedició tenien congelació a les extremitats, però tots van salvar la vida, que ja és molt. El segon intent va començar el 19 d'octubre del 1911. 5 homes, 4 trineus i 50 gossos. Un mes després van arribar a la latitud de 85 graus sud, on van descansar un dia. 4 dies més tard van arribar al límit de l'altiplà antàrtic. Allà el viatge es va aturar. 4 dies de tempesta de neu i 10 dies de boira. L'equip es començava a posar nerviós, però el mal temps va passar, entre moltes cometes. Recordem que estem a l'Antàrtida i el 7 de desembre van arribar a la latitud de 88 graus sud, a 180 quilòmetres del pol. Aquest era ja el punt més austral que havia trepitjat l'home, però encara faltava camí. Finalment, el 14 de desembre del 1911, a les 3 de la tarda, l'expedició Amundsen va arribar al Pol Sud. Per si de cas, van muntar una paradeta per demostrar la seva fita i van rebatejar la zona com el altiplà del rei Hakon VII, de Noruega. De fet, el monarca nòrdic va ser un dels destinataris de les dues cartes que Amundsen va deixar al Pol Sud. L'altra anava dirigida al seu rival Scott, que encara es trobava a 500 quilòmetres del pol. L'expedició britànica va arribar-hi el 17 de gener, 35 dies després que els noruecs. Una fita increïble, però van ser els segons, i encara pitjor, tots van morir en el viatge de tornada. I és que la detallada planificació noruega i els gossos van marcar la diferència. La conquesta del Pol Sud era per Roald Amundsen. L'èxit de l'expedició Amundsen es va anunciar públicament el 7 de març del 1912, quan el vaixell va arribar a Tasmània. Una escala en un viatge a tornada a Noruega, on farien cap al 1913. Amundsen es va convertir en l'explorador més famós del món i va fer molts diners. Va tenir un bon gest, doncs va donar gran part de la seva fortuna a la família de Scott, el seu rival mort a la competició. Fos com fos, el Pol Sud ja estava conquerit. I amb el pas dels anys, acabaria rebent a turistes. Però això, sens dubte, ja és una altra historieta.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. A tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
2: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
2: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
3: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
2: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @RadioMontornès.
2: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i...

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Radio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: La mejor música en Radio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
4: En Radio Montornès.
3: En Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
1: Per això hi ha de fer això, no?

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

i el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Encetem el programa avui, divendres 22 de maig de 2026. Por fin, és viernes. I per fi tornem a trobar-nos aquí a partir de les 10 amb el Miquel Zafra i la Núria Catxan. I serem amb tots vostès, amb tots vosaltres, fins les 12 del migdia, si és que ve de gust. Amb un munt de propostes i també amb la intenció de passar una bona estona i compartir aquestes dues horetes aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. I és que als matins tenim molt que donar, tant que ja sabeu, comencem amb el bon dia, que és el que toca, no? Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
2: Avui sí, per fi, divendres ja.
1: Avui ja ha arribat, avui tenim ja la sort de veure i poder tocar amb els dits el cap de setmana. Un cap de setmana a Montornès molt musical, molt actiu, amb molt de teatre. I la veritat que amb ganes, perquè aquestes coses passen un cop a l'any, per tant és important recolzar a tots els actors i actrius que ens deleiten amb la remensada. Res, suposo que tu ja estàs preparat.
2: Aquí ja estem tots amb
1: a punt.
2: Les armes preparades per aquesta lluita del cap de setmana.
1: Doncs ja sabeu, queda només un dia per la gran trobada amb els remenses. I és que serà la 11a edició musical, la desena, que faran al carrer. El punt de sortida ja sabeu que és allà dalt, a la plaça dels remenses, cap a les 6 de la tarda. I com és habitual, acabarà la Pau Picasso. Com que farà caloreta, doncs potser vindrà de gust anar amb roba que transpiri, fresquets, fresquetes, amb una mica de gorro, que ens faci una mica d'ombra, i anar preparats amb sabates còmodes, perquè trigarem aproximadament 2 hores de musical. S'escenifica al carrer, als carrers de Montornès, i aquesta obra musical està feta per gent del poble, per persones, nens, nenes, adults, gent gran que viu i que representa aquesta batalla. La obra, ja sabeu, escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses, que es va lliurar a Montornès un 4 de gener de 1485. El musical va ser concebut per a l'escriptor Xavier Bertram a l'any 2014 i la música va estar composada per al Xavier Bauer. La direcció va a càrrec de l'actor i director vallesà, el Toni Figuera. I Figuera va parlar amb nosaltres ara fa uns quants dies i ens va recordar que aquest any hi haurà novetats, especialment pel que fa al muntatge escènic i també a algunes escenes.
3: Hi ha canvis, hi ha sorpreses, sí. Com sempre passa a la remensada, sempre hi ha intèrprets nous, gent que ve, gent que torna, gent que comença i fa per primera vegada la remensada. Això ja sempre són canvis importants, vull dir que a l'hora de la veritat el repartiment sempre hi ha canvis. I després també és veritat que aquest any hem apostat per fer canvis importants en el muntatge escènic d'alguns actes. I realment hi ha actes que s'han canviat a tot el moviment escènic, totes les escenes com estan plantejades, per buscar una mica més aquest dramatisme, per buscar més acció, per buscar que l'espectador visqui l'experiència doncs, una mica més forta, diguéssim, que altres anys.
1: Doncs ja sabeu, la remensada queda en hores, ha començat el compte enrere, és la 11a edició del musical, la desena que es fa al carrer, aquesta que es va fer a l'interior va ser degut al Covid-19 i res, tornarem a sortir als carrers, els carrers estaran plens i a més és un musical que és gratuït, que el pot veure tothom que vulgui apropant-se a la plaça dels Remenses. Després faran un recorregut fins a arribar a la Pau Picasso i allà és on acaba, on s'arriba a la fi de la història de la remensada. Ja sabeu també que aquests dies s'ha obert la convocatòria perquè les famílies que vulguin participar en el programa Vacances en Pau puguin presentar la seva sol·licitud. Ahir vam escoltar el tècnic de cooperació Marc Colàs justament aquí a les mañanes i avui volem recordar que la campanya està oberta i que tenim oportunitat d'omplir la convocatòria i ser una d'aquestes famílies acollidores. La campanya consisteix en acollir nens i nenes provinents dels campaments de refugiats sahrauís durant els mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, s'ofereix als infants sahrauís l'oportunitat de descobrir realitats que desconeixen, passar l'estiu lluny de les dures condicions climatològiques que hi ha al desert, amb més de 50 graus, i conviure també amb altres nens i nenes de la seva edat per compartir i ampliar la seva visió del món. Aquests nens moltes vegades són o seran les úniques vacances que podran fer a la seva vida. Així ens ho va explicar la regidora de Cooperació Internacional, la Evelyn de la Rosa.
4: Com sabem, allà al desert les temperatures són molt elevades, la situació que viuen aquestes famílies exiliades en aquell desert a la zona d'Argèlia, doncs suposa que puguin trencar una miqueta amb aquesta rutina que es troben, que puguin venir aquí, que puguin gaudir amb els infants de Montornès de les activitats que fem durant l'estiu, que tinguin la possibilitat de poder anar al metge i fer-se revisions, que estiguin durant 2 mesos amb una alimentació més saludable i més sana i que això els doni com unes forces i un extra doncs per poder acabar el que és la resta de l'any en els campaments i esperar 12 mesos per poder tornar a venir cap aquí i gaudir de l'estiu a Catalunya.
1: Les famílies de Montornès que vulguin fer acollida o demanar més informació poden contactar amb el Departament Municipal de Cooperació Internacional a través del correu cooperacio@montornès.cat. O també poden trucar a l'Ajuntament de Montornès. També es pot contactar amb l'Associació de Caldes, Caldes Solidària, que trobareu al correu info@caldessolidaria.org o al telèfon 696 037 838. I també vull explicar que des del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç s'ha engegat un procés de diagnosi per millorar la formació i l'ocupació al barri de Montornès Nord. Als carrers, aquests dies passats, s'han fet diverses trobades amb empreses per conèixer les necessitats i, d'altra banda, s'ha parlat amb persones usuàries del programa Treball als Barris per escoltar les seves experiències i les seves necessitats a l'hora de buscar feina i formar-se. Amb totes les dades que es van recollir en aquestes dues trobades, es volen promoure programes i també polítiques ocupacionals i formatives que s'ajustin més a la realitat social i empresarial de Montornès Nord. Seguirem informant sobre aquest tema que és molt interessant. I avancem una mica i ja sabem que tenim teatre al Margarida Xirgo aquest dissabte entre bambalines, que les places estan totalment exaurides. Tenim teatre musical al carrer amb la Remensada i volem avançar que de cara a la propera setmana tindrem una xerrada que va sobre la felicitat del dia a dia. La farà el Miguel Ángel i Mica Franganillo. Serà divendres a les 6 a la Biblioteca Rosa Leveroni. Els investigadors Miguel Ángel i Mica Franganillo parlaran sobre qüestions existencials i ho faran en una conferència que s'apropa allà a la biblioteca. Serà la conferència el divendres dia 29 a les 6 de la tarda. Ja us podeu reservar aquest dia i aquesta hora perquè els investigadors en antropologia social, Miguel Ángel i Mica Franganillo, ens proposen això, no? Parlar una mica de la felicitat del dia a dia. I aquestes converses, que són amb caire social, doncs s'han fet vàries a la biblioteca i han estat un èxit. Per això us recomano que us marqueu aquesta proposta. Tots dos, tant el Miguel Ángel com el Mica, formen part de l'aula taller La Escuelita, amb seu a Montornès. Es tracta d'un projecte humanista d'intenció holística, des d'on dissenyen pedagogies que estan centrades en el coneixement del ser humà. Per això, després aquestes xerrades, aquestes propostes són tan adients. Apunteu, 29 de maig, 6 de la tarda, Biblioteca Rosa Leveroni. I a mi m'agrada de tant en tant, i sobretot els divendres, fer una mica d'ullada a la comarca. I ni que sigui a modo de titular, us dic que la Garriga instal·la els nous contenidors tancats. Aquest sistema estarà de prova durant les properes 4 setmanes i els contenidors tancats a la Garriga es van començar a instal·lar aquesta setmana. És un canvi al model de recollida selectiva en contenidors tancats a la Garriga, cada vegada més palpable. Doncs aquesta setmana van començar i ara estan amb aquestes 48 illes arreu del seu municipi. La

ha recuperat el servei de pediatria. Fa un any i mig que estava tancat. Es preveu que durant la segona quinzena de setembre retorni a CIR al cap de Camp Pantiquet. El centre d'atenció primària de Planellador a Mollet recuperarà la propera setmana el servei de pediatria després d'un any i mig d'obres a les instal·lacions. Dijous que ve, 28 de maig, ja s'atendran visites urgències pediàtriques i a partir de divendres es presentarà aquest nou servei. Fins ara, i mentre es duien les termes i les obres, aquest servei havia estat ubicat al cap de Camp Antiquet. Doncs torna l'equip de pediatria i torna amb aquestes millores. I Granollers, hem anat a la Garriga, a Mollet, i ara anem a Granollers. Atenció, perquè esdevé un museu a peu de carrer. Què vol dir això? Doncs que a qualsevol paret del carrer podrem veure 14 obres d'art que han estat instal·lades a la via pública. El projecte Art Fora de Lloc està vinculat al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Al carrer Sant Jaume, al costat del Mercat de Sant Carles, s'hi poden veure Aún dicen que el pescado es caro, un quadre de 1894 de Sorolla. Natura morta, de Pablo Picasso. La lechera de Burdeos, de Francisco Goya. Tots aquests carrers doncs, ens donaran oportunitat de veure aquestes 14 rèpliques a mida real de les obres provenients del Museu del Prado, el Museu Picasso i el Museu de Granollers en el marc Art Fora de Joc. La inauguració del projecte va ser dilluns a la Sala Sant Francesc, on es va descobrir algunes de les obres seleccionades, així com les seves ubicacions. Les obres romandran penjades als carrers de Granollers fins a principis de juliol. S'hi poden trobar rèpliques de diversos autors, des del Bosch fins a Lourdes Basolí, passant per Diego Velázquez, Francisco Goya o Pablo Picasso. Doncs una iniciativa que ens sembla molt interessant als carrers de Granollers a l'aire lliure i esperant que tothom respecti aquestes obres. Doncs cultura i activitat als carrers de Granollers. Bé, de les notícies comarcals, a dir que avui és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Cada 22 de maig se celebra aquest dia, decretat per les Nacions Unides, amb l'objectiu de crear consciència sobre la importància que té la biodiversitat per als éssers humans i la necessitat de cuidar-la i preservar-la per les futures generacions. Avui també és el dia de la síndrome 22Q11. Potser val la pena investigar una mica, és el síndrome del velo cardiofacial, també se celebra doncs, a alguns països del món, no tan sols aquí. És el Dia Mundial del Pac-Man, el Dia Mundial del Gòtic i la Setmana de l'Educació Artística. I res, anem ja a recordar que avui és Santa Quitèria, avui és Santa Rosana, Aitor, Humiliana, Rita, Càssia i Domènica. Tots aquests sants se celebren avui. Des d'aquí volem felicitar totes les persones que estan doncs, amb aquesta possibilitat de gaudir del seu sant, al igual que totes les persones que estiguin d'aniversari per molts anys. Felicitats i que tingueu un dia meravellós. Recordeu a Ana Belén? Sí? Doncs amb ella ens quedem. I per què no? Contamíname, però de coses bones, por favor.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs anem a repassar el contingut. Avui hem convidat a la Bet Quadrades perquè ens ha fet unes receptes molt adients per al temps en el que ens trobem, a hores de la remensada. Per tant, ens ha fet una recepta deliciosa que és coca remensa i acaba amb un còctel Montornès Esprit Especial Remensada. Això no ens ho podem perdre. I és que la nostra cuinera en sap molt i té grans idees. És una gran creativa. Per això ens ha oferert aquestes dues receptes. També avui és divendres i torna la secció número 51 de Manolo Carrillo amb els seus llibres i els seus vinils. I avui ens parla de Santiago Díaz, El Amo JD. I acabarem amb l'Alicia García i les seves coses, un repàs als programes de tota la vida de la tele i la ràdio. Esteu preparats? Doncs vinga, que comencem!

0: I anem ara amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Pugen les temperatures i serà un dia càlid. Màximes de 29 graus a Manresa i a Vic, 28 a Igualada, 27 graus a Sabadell, 25 a Barcelona i 24 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar, bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, fins demà. Farmàcia de Guàrdia, avui és la farmàcia Mugent a l'avinguda Ernest Lluch número 7 a Montornès del Vallès. Durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, trobarem oberta la farmàcia Nord al carrer Federico García Lorca 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu el 112 o bé al telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: El Parlament aprova triplicar les multes per pintar grafitis als trens fins a 900.000 euros en els casos més greus. És el nou règim sancionador que tira endavant amb els vots a favor de tots els grups, excepte Comuns i la CUP. Han estat detinguts ja 10 grafiters per causar danys valorats entre 177.000 euros en trens i metros a Catalunya. El ple del Parlament va donar llum verda el dimecres d'aquesta setmana a modificar aquest règim sancionador per als grafiters als trens. Aquesta nova normativa triplica l'import de les sancions que tipifica la legislació, de manera que passen a ser multes d'entre 18.001 euros a 90.000 euros per casos greus i entre 90.001 euros i 900.000 euros per als molt greus. El text recull que, segons dades facilitades per Renfe, l'operadora va gastar 11,6 milions d'euros en netejar trens en el 2023 i uns 32.000 euros diaris. Vull dir que la broma surt costosa. Bé, anem ja al govern, que anuncia 640 noves places de secretaris, interventors i tresorers per tots els ajuntaments. El govern aprovarà la setmana que ve una oferta d'ocupació de funcionaris d'habilitació nacional que permetrà donar estabilitat als ajuntaments. El Consell de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que la setmana vinent el govern aprovarà una oferta d'ocupació pública històrica en què es convocaran 640 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment adreçades a secretaris, interventors, tresorers municipals. I acabem ja amb la preocupació de l'OMS, profundament preocupada per la magnitud i la velocitat de l'epidèmia del Ebola. La província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, reuneix totes les condicions que dificulten el control de l'epidèmia. L'actual brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo es va detectar quan ja hi havia molts casos sospitosos, entre els quals molts de sanitaris. Fins i tot havia casos a Uganda que havien viatjat des del país veí. Tot plegat feia pensar que l'epidèmia ja estava extesa. Per desgràcia, els pitjors auguris ja s'estan confirmant. Uns dies després, l'Organització Mundial de la Salut ja parla de mig miler de casos sospitosos i 130 morts. Creu que probablement ja fa 2 mesos que el virus i circula. Aquesta és la primera vegada que el director general de la OMS declara una emergència de salut pública d'importància internacional amb tanta celeritat abans, fins i tot, de convocar un comitè d'emergència. Ho fa perquè estic profundament amoïnat per la magnitud i la velocitat de l'epidèmia. I aquestes són algunes de les notícies del dia. I nosaltres ens endinsem ja en el contingut que hem preparat per avui a les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: «Tot el que sé, ho he après a Horta». Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Avui ens llancem de cop a les mans de la Elisabet Quadradas i ho fem per cuinar. Ja sabeu que ella té un don i, a més, li agrada molt la cuina i té la sort de tenir un robot que és una meravella i que ajuda moltíssim a la cuina. Bet, molt bon dia, què tal?
2: Pues superbé, superbé.
1: Encantada avui de saludar-te.
2: Igualment, estem molt creatius avui.
1: Sí, no? I és tenim un cap de setmana remensa 100%.
2: Uh-huh.
1: I avui tenim un programa especial de cuina per fer un homenatge a la nostra remensada. Has pensat que seria molt adient fer una coca remensa i un còctel?
2: Sí, la coca remensa és la coca que podeu trobar a les pastisseries del municipi, que ells la fan boníssima i que jo us encoratjo a que aneu a comprar-ne una i després fem la nostra i així es comparem o aprenem dels mestres pastissers, que segur que també és superbona i sempre podem aprendre trucs o dir, ai, a la meva li falta això. Què et sembla?
1: Perfecte, doncs digue'm quins ingredients necessitem per fer aquesta coca remensa?
2: Jo m'he basat en la que fan ells, i és una coca de massa de brioix i llavors va farcida de crema pastissera, nous i panses, val? I jo li he donat el meu toc, com sempre, ja saps que si jo no dono el toc, no sé fer. Llavors, ingredients, necessitem panses de Corinto, una copa de licor, pot ser ron, pot ser whisky, el licor que més us agradi, o moscatell. Aquest licor és per posar a hidratar les panses, vale?
1: Molt bé.
2: 25 grams de nous. Per fer la crema pastissera necessitem 500 grams de llet, 70 grams de sucre, 60 grams de farina de reposteria, 2 ous. Necessitem també 2 gemes d'ou, una beina de vainilla i ara ja per fer la massa de la coca, 120 grams de sucre, 4 o 5 tires de pell de llimona o podem alternar llimona i taronja, com més us agradi, 180 grams d'aigua, 2 ous, 60 grams de mantega tallat en trossets, 25 grams de llevat fresc, 520 de farina de força, una culleradeta d'anís en gra i una culleradeta de canyella mòlta, un pessic de sal, oli de girassol per engrassar, un ou batut i 4 cullerades d'ametlla laminada. No patiu per als ingredients perquè són molts, però jo això ho publicaré a Instagram i a les meves xarxes i podreu trobar-ho tot. I inclús les persones que teniu Thermomix, si teniu un model TM6 o TM7, jo faré la recepta creada. De fet, ja la tinc llesta perquè la pugueu fer amb el siguiente, que és la gràcia de cuinar amb el nostre robot. Així és que no heu de patir per apuntar.
1: Molt bé, perquè has donat molts ingredients i ens hem quedat tots a meitat.
2: Per això. Com que són bastants ingredients, doncs jo o aquesta mateixa setmana ho publicaré i qualsevol persona, doncs entrant a les meves xarxes, buscant per Bet Quadradas, trobarà allà la recepta de la coca de la remensada. Val, comencem a fer la recepta. El primer que hem de fer és agafar aquestes panses, les posem en un bol i les posem a hidratar amb aquest licor que hem dit, que podia ser whisky, conyac, moscatell, el que vulguem. Aquells colins que tenim pel moble bar que s'han de gastar. Val? I això ho deixem, que es vagi hidratant. Ara posem dins del got del nostre robot la llet, el sucre, la farina, els ous i les gemes. Tallem la beina de la vainilla per la meitat a lo llarg i amb la punta del ganivet l'anem desplaçant per a l'interior per extreure les llavors. I afegim les llavors al got del Thermomix i iniciem el modo espessar 100 graus. Les persones que tenen models nous, el TM6 o el TM7, ja tenen aquest modo que està automatitzat i que ho fa sol, val? Un cop que tinguem la nostra crema feta, la posem amb una màniga pastissera, tanquem la màniga i la reservem. Ja sabeu que la crema l'hem de fer i deixar refredar una miqueta. La posem amb una màniga pastissera perquè així després serà més fàcil de posar a sobre de la nostra crema. Val? A mi m'agrada més fer-ho així. Si no voleu, doncs amb un bol i després ho repartiu amb una cullera, però per mi és més còmode. Rentem el got i continuem amb la recepta. Recordeu que havíem posat unes panses amb remull? Doncs les hem d'escórrer, però sense tirar el líquid. El licor el guardem.
1: Molt bé.
2: Les colem amb un colador, deixem les panses per un costat i el líquid per un altre, perquè aquest líquid enriquirà la nostra massa de brioche. Val?
1: Perfecte.
2: Llavors, comencem amb la massa de coca. Posem en el got el sucre i la pell de la llimona i de la taronja i pulveritzem 15 segons, velocitat 10. Amb això el que hem fet és aromatitzar el nostre sucre. És sucre glaç amb gust de llimona i de taronja. Vale? Afegim aigua, el licor del remull de les passes, els ous, la mantega que estava talladeta i a temperatura ambient, el llevat, la farina, l'anís en gra, la canyella i un polsim de sal i amassem 8 minuts. Ja tenim la nostra massa feta.
1: Perfecte.
2: Llavors,
1: la deixem de refredar?
2: Aquesta massa la traiem del got i formem una bola. Vale? És una massa abundant. Aquesta massa ens donarà per fer dues coques de remensada.
1: Però
2: llavors,
1: l'hem de deixar reposar o no?
2: No, tal com acaben els 8 minuts,
1: sí,
2: tal com acaben els 8 minuts, la traiem del got del Thermomix, val? Ens engreixem les mans amb una miqueta d'oli i a sobre del marbre fem una bola i dividim aquesta bola en dos.
1: Perfecte.
2: Val? I aquestes dues boles les posem a sobre de paper de forn i llavors amb les mans les anem estirant amb l'ajuda d'un rodet i les extenem donant-li forma de coca, una forma ovalada a sobre del paper de forn, perquè després sigui fàcil de transportar cap a la safata.
1: Sí.
2: Els hi donem la forma, ja sabeu que com que tenim una bola, si necessitem que ens quedi una forma ovalada, hem d'estirar una miqueta la massa i primer donar nosaltres una miqueta la forma i sempre moviments des del centre cap a una punta i des del centre cap a l'altra per no estressar la massa, com sempre us explico. Estirem les dues masses i un cop estirades els hi posem per sobre la crema pastissera que la teníem col·locada en una mànega. Vale, així per sobre farcint, deixant un bol perquè no se'ns caigui la crema. A sobre de la crema hi posem les nous i a sobre de les nous les passes que havíem hidratat amb el licor. Vale? Pintem tota la vora amb ou batut i espolvorem amb ametlla laminada. Ara és el moment que la tapem amb un drapet i la deixem reposar 30 minuts.
1: Ara sí.
2: Vale, que tu em preguntaves
1: sí.
2: abans, la deixem reposar? No, la deixem reposar ara.
1: Ara, vale. Vale,
2: quan ja la tenim muntada. Vale. Llavors això farà que la coca creixi amb la crema que li hem posat a sobre i tota la decoració. Escalfem el forn a 220 graus, calor a dalt i a baix, sense aire. Ja sabeu que el turbo dels forns en resseca les masses. I primer fornegem una coca durant uns 20 minuts aproximadament i després l'altra. I ja tenim la nostra coca de remensada llesta.
1: Toma allà, que bona. Doncs que podem fer-la a casa, que podem comprar-la, que tenim les dues opcions i que segurament quan fem les coses amb molt de carinyo surt espectacular.
2: Clar, llavors aquí es tracta de que aneu a les pastisseries i compreu la coca de remensada, però després, quan a lo millor ja no n'hi ha i us ve de gust, doncs llavors la podeu reproduir vosaltres a casa amb aquesta recepta.
1: Perfecte. I això ho vols acompanyar amb un còctel?
2: Aquest còctel sí que no el trobareu allà. A mi em passen aquestes coses que dic, ai, la coca de remensada, però després he dit, bueno, però això s'ha d'acompanyar amb alguna cosa. I he pensat, còctel de la remensada, com seria el còctel de Montornès?
1: Ai, com seria? Ja has pensat, no?
2: Clar, jo que sóc molt tecnològica, us he de confessar que m'ha ajudat d'aquesta inspiració que tenim ara, que es diu ChatGPT.
1: Ah, molt bé.
2: Però hi ha molta gent que s'enfada i diu que no s'ha d'utilitzar. Però jo penso que el ChatGPT, si no li preguntem exactament el que volem i si la idea no la tenim nosaltres, ell no en sap contestar.
1: Clar.
2: Llavors jo l'he preguntat, si Montornès del Vallès fos un còctel, quin còctel seria? I si fos el còctel de la remensada? I llavors, és veritat que ChatGPT m'ha dit coses que m'han interessat.
1: Ah.
2: M'ha dit que hauria de ser un còctel dolç, perquè Montornès és un poble mediterrani i on hi ha molta vida i la gent surt molt al carrer i això m'ha agradat.
1: Clar que sí, perquè llavors, és real, això és real.
2: És real. M'ha dit que hauria de tenir vermut negre i cava, perquè estem molt a prop de poblacions on hi ha denominacions d'origen i això he cregut que estava molt bé. I llavors no m'ha proposat res més, però jo he pensat que en Montornès del Vallès, l'ametlla, aquest còctel havia de tenir ametlla, no?
1: Ah.
2: Perquè és una identitat de Montornès, l'ametlla, no? Llavors, també portarà una miqueta de licor d'ametlla, de mareto. I també li posarem una mica de taronja perquè sigui refrescant. Jo us puc dir que ja l'he provat, perquè,
1: I?
2: Clar, he pensat, l'he de provar, no puc crear alguna cosa sense saber com està. He fet mitja recepta perquè, claro, és d'hora i he pensat no podem torrar-nos aquestes hores ja, però m'ha agradat molt. Així és que ara ja el tinc creat i a punt de fer la foto i aquest còctel Montornès Sprint remensada també
1: Wow.
2: estarà a les meves xarxes i aquest sí que us encoratjo a que el feu i que aquest cap de setmana tots després d'anar a veure la remensada doncs brindem amb les persones que estimem a la salut de Montornès, d'aquesta gent de la remensada que fa una feina tan important i a la salut de tothom, no? De tots els montornesencs.
1: Clar que sí, feliç remensada, que gaudiu molt d'aquest espectacle, d'aquest musical i sobretot que sortim tots a veure'l, eh?
2: Mm-hmm.
1: Clar sí, que sí.
2: És molt important. Jo tinc palco d'honor, ho haig de dir, eh?
1: Ah, sí?
2: Des del meu balcó estic al mig i ho escolto i ho veig tot molt bé, però sempre m'agrada baixar, sempre m'agrada baixar a fer poble i és una feina, hi ha molta feina al darrere de tot aquest
1: sí.
2: espectacle. Eh?
1: Sí, sí, tota la raó, bé, tota la raó.
2: És molt bonic, eh? Ara que ja tenim una edat, Nuri, jo me'n dono
1: sí.
2: compte, jo ja sabeu que treballo a la llar d'infants, quan veig aquests nens petitons que tenen 2-3 anys, i estan al pati i fan de bou, i fan
1: de diables.
2: De diables. I l'altre dia un em deia, tu l'Angeleta, dic, carai, sí que m'ha vist bé aquest noi. Llavors, em fa molta il·lusió, perquè penso que ho estem fent bé, que la tradició
1: Clar.
2: Perdura i que ho estem fent bé. Així és que vinga, anem a fer aquest còctel.
1: Doncs vinga, manos a la obra, coca remensa i també aquesta proposta Sprints que ens ha portat la Bet, creació pròpia, que estarà espectacular. Bet,
2: doncs
1: com
2: vinga.
1: Sempre, una abraçada i feliç remensada.
2: No vols que et doni els ingredients i et digui com el fem?
1: Ai, m'he quedat aquí?
2: Sí, no, t'he dit el que portaria però no hem dit com.
1: Ah, jo pensava que això es feia poti-poti
2: no,
1: i ja ho
2: no,
1: tenim.
2: No, no, no.
1: Ah, no?
2: No,
1: doncs
2: no,
1: va, anem.
2: Dic, vinga, aquest sí. Ingredients. 100 grams de sucre.
1: Sí.
2: Una taronja pelada, sense res de pell ni de part blanca.
1: Val.
2: Farem 15 grams de licor de taronja i 15 grams de licor d'ametlla, a l'amaretto.
1: Val.
2: 8 glaçons de gel. 125 grams de vermut negre.
1: Vermut negre.
2: Sí. I 750 grams de cava molt fred. Per decorar els nostres gots, sucre morè i ametlla molta. Bueno, ametlla, pot ser ametlla i ara us dic com fer-ho.
1: Vale. Doncs ja tenim Vinga. Els ingredients. El sucre el podem substituir per qualsevol altre endolçador, no?
2: Aquest sucre, el primer que us he dit, és el que va dintre del còctel, que el podeu suprimir per qualsevol altre sí, edulcorant. I el que us he dit ara, el sucre morè,
1: és per decorar.
2: Sí, llavors, clar, ha de ser un edulcorant que enganxi, que quan posem aigua a la copa
1: sí, sí.
2: a la vora es quedi enganxadet, vale?
1: Vale.
2: Comencem a fer el còctel. Posem el sucre blanc dins, dins del got
1: sí.
2: i pulveritzem 10 segons al 10.
1: Molt bé.
2: Vale?
1: Fem glaç.
2: Llavors, sí, fem glaç. Afegim la taronja,
1: sí.
2: 50 grams d'aigua,
1: mhm.
2: i amb el turbo li donem 2 segons un cop.
1: 2 segons?
2: Amb això, un cop.
1: Sí?
2: Amb això haurem aconseguit un suc de taronja que hem de colar amb el colador, amb una malla fina, i posar-lo en un gotet per reservar totes aquelles pells. Només volem el líquid.
1: El líquid, vale.
2: Vale. Netegem bé el got, ben net i ben sec, i ara posem sucre morè,
1: sí,
2: i ametlles. I pulveritzem 10 segons al 10.
1: Molt bé.
2: Amb això tenim un polsim de sucre morè i ametlla que reservarem també a part, que això serà per decorar.
1: Molt bé, vale? Això no ho he fet mai.
2: Això seria com el que hem fet abans.
1: Amb el glaç, però...
2: El
1: amb, sí.
2: Sí.
1: Amb l'ametlla quan... i el sucre morè. Sí, sí, sí.
2: Clar. O quan fem sucre i pell de llimona, al final
1: també
2: estem aromatitzant. Vale? Aquí és perquè així serà un polsim que tindrà el coloret del sucre morè, però quan bevem trobarem el gustet de l'ametlla, que és
1: perfecte,
2: el que ens interessava pel còctel. Vale. Ara ja tenim això fet. Afegim el líquid del suc de taronja que hem colat.
1: Uh-huh.
2: Afegim el vermut negre,
1: sí,
2: afegim el cava, afegim el licor de taronja i el licor d'ametlla, posem gel i triturem 30 segons al 5.
1: 30 segons al 5, val.
2: Vale, i això, sobretot el cava i el vermut, si el podem tenir a la nevera que estigui superfresc, millor que millor, perquè estarà més bo. Això ho reservem amb una gerra i ara agafem les copes on ho servirem, posem un platet amb aigua, posem les copes cap per avall i mullem el bol de la copa amb l'aigua i després d'haver-lo passat per l'aigua ho passem per la barreja de sucre morè i ametlla molta i llavors omplim cada copa.
1: Amb cuidado, perquè quedi,
2: sí,
1: tot maco,
2: sí,
1: no?
2: Uh-huh. Sí. I si tinguéssim una ametlla garrapinyadeta d'aquesta granillo,
1: sí,
2: que a vegades també la trobem feta, també li podríem tirar una miqueta per sobre del còctel.
1: Ah.
2: I ja tindríem el nostre còctel Montornès Sprints remensada per fer un brindis a la salut de tothom.
1: Doncs amb el brindis per als remenses i per tot el poble ens,
2: sí,
1: quedem avui divendres. Sabeu que demà a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses tenim el gran musical La Remensada. La Bet ha fet el seu homenatge enguany amb aquesta coca remensa i amb aquest còctel Sprints. Bet, gràcies i fins aviat. Bona
2: fins aviat,
1: remensada.
2: Igualment, bona remensada a tothom.
0: Las mañanas de Radio Montornés.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

blood on the leaves, and blood at the

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la intersecció.
9: Ràdio Montornès.
8: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
9: Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Sintonizas Ràdio Montornès.
6: So, how's your evening so far?
7: Bonsoir, ça va fantastique.

Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.

0: què s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Però això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: La mare dels ous. Un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira. Cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La mare dels ous. Notícies, entrevistes i molta música.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és... no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit a Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i a altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes els ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños. Y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell anava al darrere, sí, sí, representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que hem escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival, i vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup després que els seus membres s'haguessin dispersat van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

acaba, però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Rides Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes. Me

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Es su corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Hall of Stone. Cor de pedra. Els Stones, esclar. Però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Sweatshoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Sweatshoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris ja recuperat, va resultar que les sabates de gamuza blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
4: Quédate con la radio.
0: Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. Passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma ivox.com, també en altres, eh? Com YouTube o Apple o iTunes. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està caient-ho. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, 1:47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

No Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes, Coco?

0: 8 days a week.
1: 8 days a week.
0: Els primers Beatles.
1: 8 days a week.
0: 1964.
1: 8 days a week.
0: I aquí a Catalunya no tan sols els Mustang versionaven en el castellà els seus èxits, també ho va fer el meu amic Pere Gené al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Gran Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat 3. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes per gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però
0: clar, que malament t'ho devies passar, no?
1: No, són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, però quan t'enganxen al directe... Doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho
0: no
1: moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això, de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: Se t'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà sí se t'escapa el riure, no passa res.
1: Bueno, que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan
1: sempre,
0: tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó a la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo, de tant en tant feia de mimo, i també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet, grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona, no? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del soul disco a finals dels anys 70. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ruta 66. Música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts una setmana més a l'Ensèrie, en una nova setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: ¿Por qué, señora Esther? ¿Por qué mató a esos hombres?
4: Me han hablado de una asociación.
5: Sí, es aquí. Yo soy Laura.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a Filmin i trobem El caso de Laura Esther.
5: Les torturen, les violen, les maltraten.
6: Yo no te quiero, no te quiero, ¿me oyes?
5: No tienen ningún derecho.
2: Parlem d'una sèrie de 4 episodis que segueix una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de recolzament de víctimes de violència domèstica.
5: I van a matar a sus mujeres. ¿Y qué sugiere?
7: Locura.
5: No he matado a dos monstruos para fingir que estoy loca.
8: Es una heroína, Laura.
2: Quan una de les integrants és assassinada davant seu i la petició d'ajuda d'un altre integrant del grup queda sense resposta, la protagonista es veu impulsada a actuar.
9: Acordate los nabú para la fiesta, tienen que ser suricatas.
10: Ah, no había entendido que eran suricatas.
9: Y la gaseosa tiene que ser té matcha frío o cola cherry, es súper importante.
10: Claro, hay algo que deberías saber.
2: Des de dimecres a Netflix se estrena Caríssima.
10: Escúchame, Caro. Alguien te escribió un mensaje en la puerta del canal.
9: Ay, qué divino.
10: Tené muchísimo cuidado, Caro.
9: ¿Con qué, Ana? Para estar reservada,
10: ¿no? No, es lo que te pintaron en el piso.
2: Una influencer plena d'energia i diva a temps complet ho té tot, fins que s'apropa el seu 30è aniversari i un assetjador pretén arruïnar-li la festa.
9: ¿Qué tenemos ahora? ¿Las fotos con la revista Rock and Roll?
10: No, no, es el estudio de grabación de Zoe.
2: És la història de l'univers d'un icono post-pop, reina de l'streaming, que pateix una crisi existencial a punt de complir els 30.
9: Eso debe ser el hater que me ama de una manera súper desordenada, tipo agresivo.
10: Dicen que está escrito con sangre.
2: L'aparició d'un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà ho posarà tot en risc.
11: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
2: També des d'aquest dimecres a Apple TV hi trobem Satisfacció garantizada.
12: Es una gran oportunidad.
11: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
2: Una mare recent divorciada cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil.
13: Dices lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
11: Gracias por escuchar.
13: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
11: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
13: Paula.
2: Convençuda que ha estat testimoni d'un crim mentre lluita en una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat.
14: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
15: Claro. ¡Hola!
2: Aquest dijous arriba a Movistar Plus Se tiene que morir mucha gente.
14: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
5: Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya un otro.
2: Tres amigues que van anar juntes a l'escola continuen la seva relació 20 anys després. La primera és una bomba de rellotgeria. Viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines.
16: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
17: Bueno, yo te puedo ayudar.
2: La segona intenta fer-se un lloc com a actriu, encara que és cambrera. I l'altra està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels.
18: ¿Te ha costado alguna vez?
19: No.
18: Normal.
19: En plan de que no soy acosable.
18: Pero es que tú no vales para nada.
2: La crisi personal de la primera farà que tot exploti.
20: Bienvenido a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
21: Llupi.
2: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem The Borrows, Jubilación Rebelde.
22: Señor Cooper, verá que Los Borrows no son el último capítulo, sino un comienzo.
23: ¡Espere! Oh, ¡señor Cooper!
2: Els germans Duffer ens porten aquesta nova proposta de ciència-ficció sobre una comunitat per jubilats en què un estrany pretén descobrir un misteri secret sota la pretesa existència en calma.
24: En la causa caratulada averiguación de asesinato y dice:
25: soy inocente.
2: Divendres a Amazon que arriba la temporada 2 de Barra Brava.
26: A Luna lo mató mi hermano. César Urrutia.
2: Després d'una lluita interna, dos germans són expulsats de la barra del seu equip, el Club Atlético Libertad del Puerto. Sols, sense diners ni protecció, iniciaran una guerra que posarà a prova la seva relació de germans.
0: miss waking up to the mountains.
2: També aquest divendres a Sky Showtime s'hi estrena Rancho Dutton.
0: Welcome to Texas, honey.
2: Tornen els personatges de Rip Wheeler i Beth Dutton en la sèrie que continua l'univers de Yellowstone.
1: My ranch is 190 years old and I worked very hard to protect it.
2: La història segueix a la parella mentre lluita per construir un futur junts a Texas, però malgrat ser lluny dels fantasmes del passat, xoquen amb nous i brutals realitats i amb un despietat ranxo rival que no s'aturarà davant de res per protegir el seu imperi.
3: Que cap mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
7: Visca cap mosques!
2: I també divendres s'estrena HBO Max Rabalear.
17: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
21: Has parlat amb els del port perquè si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
17: Sí, sí, jo tinc una feina.
21: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
2: Parlem d'una minissèrie de 6 episodis que construeix un relat inspirat en la pròpia història familiar del creador, Pol Rodríguez.
25: Suposo que volen fer pisos turístics.
27: Tots has capçat la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
2: Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, s'enfronta al desallotjament després de caure en mans d'un fons d'inversió.
28: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
29: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
30: Fes-ho per aconseguir.
2: L'objectiu del fons és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. Quan la família decideix plantar cara amb ajuda dels veïns, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa.
31: Se me condenó por asesinato cuando era una niña. He sido reclusa en la penitenciaría de Kingston durante 15 largos años.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les propostes de la creadora del Cuento de la Criada, Alias Grace, que podeu trobar a Netflix.
31: Tengo esperanzas para pequeñas cosas, como tener mañana un desayuno mejor que el de hoy.
2: Parlem d'una producció canadenca, una minissèrie basada en fets reals i en la novel·la homònima de Margaret Atwood.
32: La qüestió no és si és culpable o inocente. Yo soy su médico. Simplemente quiero saber qué es lo que puede recordar.
31: Esa parte de mi memoria la he perdido.
2: És en realitat el resultat de la fascinació de l'autora per un cas real que va sacsejar al segle XIX a la societat de l'Alt Canadà.
31: Cuando cierro los ojos, recuerdo cada detalle de esa casa.
2: L'assassinat el 1843 de Thomas Kinnear i la seva governanta a mans d'una de les criades.
31: Quiero que friegues el suelo.
32: Estúpida, enfadada.
31: Es extraño reflexionar que de todas las personas en esa casa, yo sería la única viva en cuestión de 6 meses.
2: Atwood agafa aquests fets i afegeix un coprotagonista, un doctor contractat per un comitè metodista per entrevistar la criada, estudiar la seva psique i intentar aclarir els fets cara a un possible perdó.
32: Chris dijo que oyó hablar a su amiga muerta.
31: Déjame entrar. Déjame entrar.
2: Per fer-ho, aprofitarà els moments en els que ella està treballant com a criada a la mansió del governador de la presó on està presa.
31: Usted quiere ir donde yo nunca puedo ir. ¿Cómo puedo ser una asesina?
2: Alias Grace és una història de dones i abusos que dona lloc a una profunda reflexió sobre un món patriarcal. Sens dubte, Grace és la protagonista indiscutible de la sèrie. Ella és la narradora de la història, una narradora que transporta l'espectador a la història a través dels seus records. Però, ens diu la veritat, és una assassina o una noia dolça injustament acusada? O les dues coses?
32: Soy un médico que trabaja con la mente.
2: I si el personatge de Grace és l'eix vertebrador de tota aquesta ficció, el punt fort és, sens dubte, la interpretació de Sarah Gaydon, que dona vida al personatge.
32: Llegaremos al fondo de todo esto. Espero que de esta forma recobremos sus recuerdos.
31: Dudo que quiera recobrarlos.
2: En definitiva, la minissèrie juga amb el recurs d'un narrador no fiable per tenir l'espectador constantment alerta i reconfigurant el trencaclosques de la història. I si no us convenç, encara sapigueu també que té 6 capítols de 45 minuts que passen en un moment.
33: ¿Ha desarrollado alguna teoría sobre su cordura?
32: Podría tener amnesia, de verdad. O culpable, sin más.
2: En fi, Per tot això i més, us la recomanem i de pas us oferim un petit fragment perquè vosaltres mateixos ho jutgeu.
31: Pienso en todas las cosas que se han escrito sobre mí. Que soy un demonio inhumano. Que soy una inocente víctima de un granuja forzada contra mi voluntad arriesgando mi propia vida. Que era demasiado ignorante para saber cómo actuar y que colgarme sería un asesinato. Que me he visto bien y con decencia y robé a una mujer para aparentar ser así. Que soy callada por naturaleza con un fuerte temperamento. Que parezco una persona a pesar de mi posición humilde. Que soy una chica buena, de carácter maleable y no hay nada malo en mí. Que soy engañosa y retorcida. Que tengo pocas luces, pero soy un poco mejor que un retrasado. Yo me pregunto, ¿cómo puedo ser cosas tan diferentes a la vez? He sido reclusa en la penitenciaría de Kingston durante 15 largos años. Se me condenó por asesinato cuando era una niña, aunque yo me consideraba una mujer adulta. Cada día me llevan a la casa del director de la prisión. Dicen que voy para hacer tareas del hogar.
4: Vamos, señorita.
31: Pero sobre todo voy para ser un objeto de curiosidad. Clavan sus miradas en mí con disimulo, doctor, bajo sus sombreros. La razón por la que me miran es porque soy una asesina célebre. O eso es lo que se ha escrito. Me sorprendí la primera vez que lo vi, porque se suele hablar de cantantes célebres, o poetisas célebres, o actrices célebres. ¿Pero qué tiene de célebre asesinar? Aunque asesina es una palabra muy fuerte para que se refieran a ti. Esa palabra tiene como un olor opresivo y a almizcle, como a flores muertas. A veces por la noche me la susurro a mí misma. Asesina, asesina. Es como el frufru de una falda de tafetán al rozar el suelo. El asesinato es brutal. Es como un martillo o un pedazo de metal. Mejor ser una asesina que un asesino, si esas son las únicas opciones.
2: Fins aquí l'en sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

Hit us a reading on the 1202 program alarm.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: I d'aquestes un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
0: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: I cop d'ull al temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Us Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 1.500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i veuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que entre altres demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125 més de les places d'aquests estudis ferroviaris i, com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
15: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
16: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
17: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
14: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
19: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
20: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no

0: públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
1: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Aloi és l'alcalde de Manresa.
2: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2 milions i mig d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
1: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Aloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
4: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
3: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
5: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
6: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni Celles i Miquel 40, que també és director de Ràdio Capital.
7: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
6: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya

0: mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona avui i demà, i actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
3: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el quart, no va poder ser, en guany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
2: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
4: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió, o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
5: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
5: No per l'èxit, per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
2: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules, i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports, avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
6: La xarxa.
7: Continguts en xarxa.
8: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
9: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
10: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
8: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
9: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
11: Depèn.
9: Ai, Martín, fes el favor.
12: Adelante.
6: Vayan tomando asiento.
7: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
11: Envenenada.
8: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el Cau del Llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
11: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
12: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
13: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
8: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
13: Este es el camino.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
1: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran en Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant en el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
8: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
9: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
8: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
10: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
11: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
12: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
4: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
2: Notícies en xarxa.
1: Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
5: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
13: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories de primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
14: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
13: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, i no podem deixar de parlar-vos de les aules perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
16: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
15: A més, s'ha anunciat que com a novetat, per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
18: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
19: El transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
20: cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
17: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Gairebé 3:45, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
4: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
1: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
4: Segons han informat el sindicat UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
1: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
4: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
21: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
22: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
23: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
21: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
1: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Ho ha Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Mai Tuquembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic Cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de l'aplec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
1: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
3: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
0: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
1: I atenció a aquesta reflexió, com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat. Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
4: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
6: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
4: La PIC aplega a mig miler d'il·lustradors catalans.
1: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
7: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment. Equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barberà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi, descens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15, Cornellà-Vilanova, amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1, i a les 6 de la tarda Badalona-L'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades a Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
1: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de 2 hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I avui arrenca un cap de setmana llarg. A molts municipis, amb motiu d'una segona Pasqua, es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb 1.000 de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar a la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda, serà a Oslo.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. La reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
3: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
2: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
4: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer. I aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
2: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya part per als vianants que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la llera.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que és divendres i acabar la setmana, arriba el cap de setmana i segur que molts i moltes, a més, podeu tenir un cap de setmana una miqueta més llarg. Dilluns per molts és festa amb la segona Pasqua, per nosaltres no, eh? Nosaltres estarem aquí. I segur que cap de setmana ja esteu pensant en anar a la platja, a la piscina, perquè déu-n'hi-do, quina caloreta que ens fa avui, ja ens havien avisat, així que molta aigua per l'ombra i pensant en aquest cap de setmana i les vacances, que bé, que bé. Bueno, nosaltres estarem igualment fins les 6, perquè si marxeu de pont o marxeu a algun lloc que ens podeu portar amb vosaltres, no us oblideu, estem a 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Per si esteu a casa prenent algú fresquet, doncs també ens podeu seguir i estar informats i informades de tots fins les 6 en punt. Com totes les tardes i fem així venir de gust un refresquet, està a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: És que em poses el so de la platja i sí, del refresc i clar...
2: És per si se'ns enganxa alguna coseta,
1: A veure, no?
2: Ens refresquem nosaltres
1: això...
2: també.
1: Perquè de moment d'aigua, com molt la suor, eh?
2: Sí. I de la font aquí a redacció.
1: Sí, sí, sort cosa... que surt fresqueta, perquè, sí. Vamos... Bé, avui ja he escoltat el primer comentari. Ah, estareu contents, els que us agrada la calor? A veure, sí, ens agrada la calor, no ens agrada torrar-nos, però ens agrada la calor.
2: Sí, tant.
1: Però clar, a veure, jo, clar, no he vingut preparada. Jo, si pogués estar en biquini a la platja, doncs m'encanta la calor.
2: Clar, sí, evidentment.
1: Si he estat tancada en un lloc, no tant.
2: Bueno, i que ens hem d'adaptar, no? Són els primers dies de caloreta,
1: que
2: doncs...
1: Que costen una miqueta més. I encara nosaltres, que déu-n'hi-do que he vist per altres llocs d'Espanya, que aquests sí que han d'estar, però sota l'aigua sí o sí,
2: Sí, s'estan fregint ja, però és que si fas memòria un parell o tres estius enrere, ja és que al maig havíem tingut onades
1: sí,
2: de calor, ja.
1: Que fort. Bueno, avui de moment deia que és el dia més càlid de tot l'any. Veurem, a veure quan triguem a tenir l'altre més càlid. És el tema del dia. Però jo ja estic pensant en el meu te fresquet que em prendré d'aquí una estona, que això refresca qualsevol. I què, Sergi, plans de cap de setmana o què? Platgeta
2: sí.
1: O una platgeta?
2: No,
1: encara?
2: Faré una mica, a veure si puc, una mica de muntanyeta.
1: Ah, molt bé, a mi també m'hi ve molt de gust,
2: un
1: això.
2: Un sender així, que hi hagi una mica d'ombra, i sí, una mica de muntanya.
1: Doncs jo també vull fer alguna excursió. Sí que és veritat que m'agradaria que hi hagués alguna miqueta d'aigua, encara que sigui un rierol o una cosa així. Però...
2: De fet, anem a visitar un pantà, però fem el camí fluvial.
1: A veure si ens trobarem per allà,
2: Doncs mira, home, a quin camí vas a fer tu?
1: Doncs encara no ho tinc decidit, però havíem vist alguns pantans, també alguns gorgs, i encara estic una mica així, no sé si anar cap a dalt, cap a baix.
2: El de Vallfornès, que està aquí a Cànoves, està molt a prop.
1: Així que, no ho sé, no ho tinc clar, però alguna cosa farem. I el Festival de les Croquetes també,
2: I tant, sí, el Croquet Crash, no?
1: Aquest, el Croqueta Crash Festival, també tastarem alguna croqueta. Així que cap de setmana, penyada, i si no... Aquí a Montornès tenim moltes propostes, alguna d'elles també gastronòmiques i d'altres teatrals i de més que de seguida repassarem. Bé, deixem de moment el cap de setmana, anem a centrar-nos en aquesta tarda de divendres i en els continguts que us portem. Avui començarem parlant de la campanya Fes un truc, una campanya que s'ha impulsat des de la Generalitat i que aquí a Montornès, des de la Unió de Botiguers, ja s'han adherit més de 60 comerços. Es tracta d'una iniciativa per intentar evitar que els nens, les nenes i els joves tinguin tanta dependència del mòbil des de tan petits i petites i que si tenen una urgència mentre estan pel carrer o un canvi de plans o han d'avisar algú, doncs que puguin entrar a les botigues i fer servir el seu telèfon. Una iniciativa que està molt bé i que avui ens explicarà la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, la Raquel Marco. També parlarem d'una proposta teatral que tindrem demà a Montornès, Entre Bambalines, el grup de teatre de l'Armand de Nostra Senyora del Carmen, que torna al Teatre Margarida Xirgo amb un nou show, és tot nou, I les entrades espero que les hagueu agafat amb temps, perquè en dues hores que van sortir a la venda es van esgotar, les més de 300 entrades del teatre. Així que aquesta setmana ha passat per aquí, per la ràdio, i els nervis estan allà, però les ganes també. Avui les podrem escoltar algunes de les actrius. També passarà per aquí el nostre company, el José Luis Cano, que el tenim amb una mica d'al·lèrgia. De fet, s'ha escoltat algun estornut i tot, ens ha arribat des de redacció. A veure si pot fer-nos la secció. I amb aquest calor anar al cine també és una molt bona idea, eh? I ja tenim, per cert, el festival, no anava a dir, la festa del cinema a prop. Encara ens queda un parell de setmanes, però ja podem, jo crec que anar apuntant pel·lícules.
2: Oh, i tant. Però si aneu, vigileu amb els aires, eh?
1: Sí, clar, hem d'anar amb cuidado amb els contrastos, però sí, sí. I, a més, li vull preguntar pel Festival de Cannes, que no sé si ha estat atent o no, però hi ha hagut propostes que han agradat moltíssim.
2: Sí, hi ha hagut rebombori, doncs a veure si ens explica.
1: A veure si té, pobret, alguna notícia. I també repassarem l'agenda que tindrem a Montornès aquest cap de setmana, que com us deia, ve ben fastideta, i també d'arreu, perquè, com dèiem, dilluns és festa en alguns municipis, i l'agenda també del cap de setmana. Bé, abans de tot això, nosaltres, com sempre, comencem amb els titulars del dia. Comencem amb que l'Ajuntament de Montornès ha rebut el reconeixement d'administració oberta i s'ha situat al top 1 dels municipis de Catalunya d'entre 5.001 i 20.000 habitants que han demostrat una major maduresa digital durant el 2025. Montornès ha empatat en aquesta primera posició amb el municipi de Llinars del Vallès. Des de l'any 2021, l'Ajuntament es manté entre els 10 primers de Catalunya. El regidor de Comunicació i de TIC i Municipi Digital, Jordi Delgado, va rebre aquest dimecres el guardó en nom de l'Ajuntament en un acte celebrat a la Sala Petita del Teatre Auditori de Granollers. Avui és el darrer dia per formalitzar la preinscripció a la Llar d'Infants Pública al Lledoner per al curs vinent. L'oferta de places disponibles és de 44, dividides entre els 0, els 1 i els 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants entre 16 setmanes i 2 anys. La formalització de les inscripcions es pot fer preferentment de forma telemàtica a través del web municipal montornès.cat. Dilluns és el darrer dia per presentar una sol·licitud per rebre els ajuts per les activitats extraescolars del curs vinent. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès que estiguin escolaritzats d'I3 fins a 6è de primària i per activitats organitzades per les AFA del municipi. L'Ajuntament hi destinarà un total de 23.000 euros. A l'hora d'atorgar els ajuts es tindran en compte diversos factors, principalment la renda econòmica de la unitat familiar en relació amb el nombre de membres que la componen. En funció de la puntuació obtinguda, les famílies podran rebre un ajut que cobrirà entre el 50 i el 90% del preu de la inscripció. En casos excepcionals degudament valorats, la subvenció podria arribar a cobrir-ne el 100%. El termini per presentar la documentació finalitzarà, com dèiem, dilluns vinent. El tràmit es pot realitzar telemàticament mitjançant una instància genèrica o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que demà és el darrer dia per visitar la mostra Els Republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina. L'exposició, impulsada pel Memorial Democràtic i la Generalitat de Catalunya, gira al voltant de la figura de l'escriptor manresà Joaquim Amat Piniella, supervivent del camp de Mauthausen i autor del llibre K.L. Reich. A través de plafons se centra en la deportació de milers de persones republicanes després de la Guerra Civil. Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, ha declarat que aquest tema ha estat tabú durant molts anys.
3: Mai ningú havia escrit, mai havia ningú explicat el que havia passat als camps. I per tant va ser un home que va ser capaç de poder explicar el que havia patit als camps. Penseu que molts dels deportats que van sobreviure s'ho van callar. Van tornar a casa i a vegades els seus nets se n'han enterat perquè els hem trucat per dir posem un stop al Steiner del teu avi. El meu avi, doncs que va morir en un camp de concentració nazi. Què? No, molts no ho saben, això. El silenci i la por va prevaldre. Però, en canvi, Amat Piniella va escriure aquest llibre i va estar difonent la seva experiència en els camps. I aquesta exposició explica aquesta experiència.
1: El públic pot visitar l'exposició Els Republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina avui de 6 a 9 de la tarda i demà de 10 a 2 del matí. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La Unió de Botiguers s'ha adherit a la campanya Fes un truc del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. La iniciativa permet que els infants i joves facin ús, de manera puntual, dels telèfons dels comerços en cas de necessitat. D'aquesta manera es vol contribuir al benestar digital dels nens i nenes i evitar una dependència prematura dels telèfons mòbils. Escoltem a la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco.
4: Ser visible, d'alguna manera, que els adolescents i els infants tinguin accés puntual al telèfon que tenim en els nostres comerços, no? I on ells el puguin utilitzar, no? Perquè fer trucades en situacions de necessitat, no? Per exemple, doncs, que han perdut el mòbil, que tenen un retard, que tenen un canvi de plans, o qualsevol circumstància que generi alguna inquietud, no? Que sàpiguen ells que poden entrar en aquests comerços i els facilitaran ràpidament algun telèfon puntual, doncs, per això, per fer un truc, no? Uh-huh. Per això la campanya és Fes un truc.
1: A Montornès han demanat la seva adhesió a la campanya més de 65 comerços.
4: Són més de 65 comerços els que s'han adherit en aquesta campanya. Ja sabeu que el comerç de Montornès és molt solidari i, bueno, doncs de seguida que ens van plantejar la Unió de Botiguers aquesta iniciativa, ens vam adherir. Creiem que és una iniciativa molt interessant i bueno, tot el que sigui fer un servei en el poble, doncs sempre estem compromesos, ja ho sabeu.
1: Els establiments que s'adhereixen a la campanya Fes un truc s'identifiquen amb un adhesiu o cartell visible a l'aparador amb el missatge «Sense mòbil també pots trucar». Segons ha indicat Raquel Marco, ben aviat rebran aquests adhesius i començaran la campanya informativa a través de les xarxes socials i equipaments municipals.
4: Els comerços ben aviat disposaran d'uns adhesius a les portes amb un disseny ben maco i ben atractiu, de color verd, on diu «Fes un truc». En aquí ja farem difusió a les xarxes socials també perquè tothom sàpiga els adolescents tenen i infants tenen aquesta possibilitat de poder fer servir els mòbils a dintre dels comerços, no? I ben aviat doncs, ja estaran en els aparadors, a les portes, perquè sàpiguen que aquell és un local que col·labora per fer més accessible la situació de necessitat dels infants.
1: A Catalunya ja hi ha més de 5.000 comerços adherits a la iniciativa Fes un truc, iniciada a principis d'aquest mes.

Ja us escoltàvem Lucho i Lola Índigo. Per què portem avui aquests artistes per continuar la tarda? Doncs perquè és divendres i és dia de novetats musicals. I com ens agrada començar amb col·laboracions, doncs aquesta és com la col·laboració més destacada de les novetats d'avui. Es diu El Bachatón de la L, així molt reggaetonero, i amb ella comencem.

De seguida anirem amb altres propostes per fer aquest cap de setmana, no de teatre, sinó de cinema, amb la nostra companya, amb en José Luis Cano. I com a ell li agrada molt Amaral, doncs hem pensat rebre'l amb la novetat del grup, que és d'avui mateix. Una novetat una miqueta més trista i enfadada, també. Es diu No quiero más canciones tristes.

I nosaltres anem amb una mica més de música, novetat d'avui, i és Nil Moliner, que ja portava un temps esperant el seu nou disc. Doncs bé, avui l'ha publicat. La setmana vinent, si podem, el repassarem més en profunditat, però avui no volia deixar passar l'oportunitat d'escoltar una de les cançons que forma part de l'àlbum. L'àlbum es titula Nexo. Nexo 2.0 és el que porten totes les cançons endavant, i aquesta és Nuestro Jardín.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Es simplemente fútbol mi pasión.
2: Amb el futbol comencem el repàs de l'agenda del cap de setmana, perquè tenim demà Montornès la fase regional del torneig Salit i Disfrutat. La competició continua al Cruyff Court de Montornès amb los Tigres del Mugen i les Malotes 2.0, que són els equips de Montornès, els que van guanyar la fase local i que ara s'hauran d'enfrontar als equips guanyadors de Banyoles, l'Hospitalet del Llobregat i Lloret de Mar. Els partits començaran a les 10 del matí i es perllongaran fins a 2:45 del migdia. Els conjunts guanyadors passaran a la fase nacional del torneig, que tindrà lloc el 14 de juny a Igualada. I demà tenim a Montornès la remensada. L'espectacle, com ja és habitual, començarà a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses i finalitzarà a la plaça de Pau Picasso. L'obra, recordem, que escenifica la primera batalla de la Guerra dels Remenses, que es va lliurar a Montornès el 4 de gener del 1485. El veguer de Barcelona, Pere Anton de Rocacrespa, va ser derrotat per la revolta popular encapçalada per Bartomeu Sala, el líder dels pagesos alçats. Aquella victòria va ser l'inici de l'alliberament camperol del domini feudal. Si voleu veure el musical, recordeu que l'entrada és gratuïta.
3: Teatro, lo cuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada.
2: I demà tenim també a Montornès Teatre, amb el grup Entre Bambalines de la banda Nostra Senyora del Carmen. En aquesta ocasió, al Teatre Margarida Xirgu, el públic podrà veure els sainets Un quartito de hora, Visita l'oculista i El muchacho de Niceto. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda. Les entrades, que espero que ja les tingueu, es van exaurir en només 2 hores. Es proposa, això sí, quan hi aneu, un donatiu voluntari d'un mínim d'un euro. I per portar-vos una proposta de fora de Montornès, tenim la 17a Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó. Trobem, d'una banda, una mostra d'arts i oficis de la riquesa de les tècniques ancestrals que van formar part essencial de la vida quotidiana en temps passats. Així, els hi poden donar un espai perquè no quedin perduts amb el temps. Però també hi ha el Tast de Vins, una mostra de degustació i venda de vins amb 4 denominacions d'origen tarragonines. La Deo Terra Alta, la Deo Tarragona, la Deo Cu Priorat i la Deo Montsant. A la mostra més també hi trobarem tallers i conferències per totes les edats.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
2: Nosaltres hem de marxar, hem arribat fins aquí aquesta setmana, ja pràcticament acabem el mes de maig. Si voleu tornar a escoltar el programa, recordeu que a les 10 teniu una nova oportunitat de fer-ho. Avui hem parlat del cap de setmana, de cinema, estrenes a plataformes també, de l'espectacle de demà d'Entre Bambalines i també de la campanya de què s'han adherit diversos comerços de Montornès. Fes un truc, es diu aquesta campanya. Tot això ho podeu tornar a escoltar, com us deia, a les 10. I durant el cap de setmana ja sabeu que no estem, sinó que podeu recuperar més contingut a radio.montornès.cat o bé continuar escoltant la ràdio, que tota la programació de Ràdio Montornès continua 24/7 aquí mateix al 91.2 de l'FM. Nosaltres tornarem dilluns, parlarem de com ha anat la remensada. També ens acompanyarà el nostre company el Sergi Casanovas amb l'actualitat esportiva, la Mariona Martínez de la cooperativa Eines i del Servei Crític per parlar dels vapers, superinteressant, i l'antibatalla, que això no s'ho pot perdre ningú, que ja és darrer dilluns a més i hem de saber quines han estat les pitjors cançons que s'acaben d'estrenar. Nosaltres marxem, que passeu un molt bon cap de setmana i dilluns ens tornem a trobar a les 5.
4: Fins dilluns, Mireia. Adéu.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
6: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 600 milions d'euros la inversió prevista per Barcelona en els nous pressupostos de la Generalitat. Coincidint amb el lliurament dels nous comptes al Parlament per part del govern avui, Collboni ha valorat positivament aquest acord. Segons ha dit, entre les partides destaquen una desena de centres d'atenció primària, una residència de gent gran a les Corts, tres noves escoles, l'ampliació de l'Hospital del Mar, del Manac i la connexió del tramvia per la Diagonal. I encara a Barcelona, avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
6: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
7: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
4: I un accident a la via Augusta, cantonada amb la ronda de General Mitre, ha causat 3 ferits lleus i un de greu aquesta tarda. En l'accident s'hi han vist implicats 5 vehicles. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la Guàrdia Urbana i també efectius del SEM que han portat els ferits a un centre hospitalari. El ferit greu és un taxista que, segons han confirmat fonts municipals, s'hauria desmaiat. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho apunten fons a la missió humanitària que han assenyalat que han hagut de passar revisions mèdiques i descansar després d'haver estat interceptats il·legalment per Israel. Els activistes de la missió 44, dels quals amb passaport espanyol, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats. L'equip legal que porta la defensa va denunciar que 6 participants havien estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o també problemes per l'ús de tàsers. I Lleida es prepara per al 45è aplec del Caragol amb una edició de rècord. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda, aquí una hora, a la tarda de la Font, al Passeig Central, i la festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat que aplegarà fins a 124 colles i 17.000 collistes.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran! Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar. I des d'aquell moment, les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort! El terror dels camins de Santa Agnès, el lladre que no coneixia la por, tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora, ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit. El nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà. La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir:

0: van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
1: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
1: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
2: Els hi vàrem donar, gran Samir.
1: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
3: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
4: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
3: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
3: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial, que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra.

0: però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquells reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
1: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
1: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
1: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
1: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
2: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: I ara, Mercè, anem amb la música.
1: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
0: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
1: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
0: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
1: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García, i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
0: Fins aviat.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè al Sendes us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres, totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt, no només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades per com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el saoló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporú, i un 30% de principis desinfectants, en la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporú facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les Olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sendas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximent, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs! Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles. Ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic, amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les Pedres del Sacrifici, el de les Bruixes i també el de l'Home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'Edat Mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas deshabitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Ja és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot, en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els quaderns del viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un de principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que ara a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic, i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes. És un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Ràdio Montornès.
5: Continguts en xarxa.
6: Propostes en xarxa. Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
7: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per al 2026 comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en el Consell Executiu, que l'ha quantificat en 50.000 milions d'euros. El debat serà el 2 de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, com els d'Esquerra i Comuns, que enforteixen la majoria progressista.
8: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
7: I a Barcelona la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos el primer trimestre de l'any en el marc del Pla Campai. S'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. I també fins a 5 grups criminals especialitzats en aquest tema, un d'ells a 35 persones en el que delinquien pares i fills menors. A més, s'ha aconseguit investigar a 136 persones gràcies a 4.500 càmeres als autobusos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, a Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i a l'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán.
9: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
10: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
11: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
7: I el Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre cautelarment la regularització extraordinària d'immigrants. Ha denegat les mesures cautelars reclamades per Vox i la Comunitat de Madrid, mentre que ha inadmès els recursos presentats per Afteoir, Reconciliación, Verdad Histórica i Libertad i Justícia per la falta de legitimació. Per cert que fins dijous s'havien registrat gairebé 550.000 sol·licituds per acollir-se a la regularització extraordinària, de les que 91.000 expedients ja s'han admès a tràmit. Són dades que ha aportat l'Advocacia de l'Estat.
4: Notícies en xarxa.

0: La mare dels ous.
1: Notícies fresques, convidats a proximitat i música d'arrel.
0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
2: Molt bona tarda, amics. Avui és divendres 22 de maig de 2026. Benvinguts a La Mare dels Ous, un programa sobre cultura i música popular. Bon vespre, Toni!
3: Bon dia, Ramon! Bon dia a tots aquells que s'estan escoltant des de la AP7,
2: exacte,
3: que ja fa dues hores que fan cua i estan esperant arribar a casa per fer-los una dutxa. Mare de Déu, senyor, com està el panorama?
2: Ai, senyor, molt bé, molt bé. Home, ja et trobàvem a faltar, eh? Cago l'ou. Bé, avui començarem amb unes frases fetes ja, d'aquestes típiques, que diuen: faves de l'abril, bones com el pernil. Faves de maig, no me n'empatx.
3: Que bones les faves, eh? Família papilionàcia. Apunta-t'ho.
2: A mi m'agraden més les llenties.
3: Pues a mi els pèsols.
2: Així no ens fotrem d'acord.
3: Atenció, perquè al maig també hi ha floretes. I diuen: una flor no fa maig, ni una gota fa un raig.
2: I flor d'olivera pel maig, oliada per tot l'any.
3: Ole.
2: Això sí, eh?
3: Oli, oli.
2: Això sí. Oli, oli en un llum. Em sembla que haurem de tornar a demanar aquella cançó d'aigua més aigua, perquè amb la calda que està caient, déu-m'hi-do.
3: Els embassaments encara aguanten.
2: Sí, no, encara aguanten.
3: No fotem que ara ve l'estiu i que tothom està ja desitjant de posar-se les sandàlies i cap a la platja.
2: Ja ho veuràs aquesta setmana.
3: Com avui.
2: Molt bé, mireu, hem recuperat una mica vells amics, i en aquest cas seria el Carles Belda i el senyor San Josex. El Carles, ja sabeu que és de Sabadell, va néixer al 72, és jovenet, és un acordionista de diatònic català, que ha format part dels grups de la Xaranga Revoltosa, Blat Segat, Pomada, amb l'Helena Casas, i en Salavilla, So Insistent. També va estar Mesclat, Fetus, o el Belda i el conjunt Badabadoc. Bé, tot arreu. Toca l'acordió diatònic i també la triquititxa, que és la variant del mateix instrument emprada al País Basc, amb formacions musicals de caràcter tradicional, encara que un dels estils musicals que més li agrada és la rumba, estil que ha adaptat per a ser tocat amb un acordió diatònic en treballs com els del grup Pomada. En els concerts de Carles Belda molt sovint es practiquen garrotins i altres formes de camp improvisionat. I el Carles Hans José, bé, ja sabeu que és una mica més gran, és del 77, i ha estat en molts festivals, com el Pop Art, el Senglar Rock, l'Altaveu. Bé, va tenir un premi Enterroc el 2008, a la millor cançó d'autor, que es deia Al marge d'un camí, i pel qual l'any 2011 rebé els premis Enterroc al millor artista i al millor disc per l'any anterior. Bé, tenen set discos editats, i d'aquests dos, que s'han ajuntat, es van dedicar a això del folk, i van dir que aquest àlbum es diria Cantut, és el 2016, i ara escoltarem el Pomeró.
4: Se naixia com un pomeró, que n'està tot ple de pomes.

0: Bon anem amb una altra banda que es diu Vora l'aigua. Vora l'aigua són quatre dones empordaneses que s'han embrancat en aquesta aventura de la música folk precisament des del mecenatge a l'aixeta. Saps allò que obres l'aixeta i comença a caure?
1: I comença a caure aquell
0: A vegades l'aixeta es tanca.
1: Sí. Moltes vegades.
0: Toquen estils i ritmes de diferents parts del món, com la gespa blava, música celta. Elles diuen que quasi taranteles. No sé si és que per tocar una tarantela s'ha de ser sicilià. I també fan versions. Les seves lletres parlen de bruixeria, arqueologia, animals de llegenda i altres fineses, amb un toc d'humor. Un toc d'humor que li diuen pastanaga. Pastamaga. Sí, sí. Bé, de Vora l'aigua, de l'àlbum Estem fent un encanteri, perquè deuen ser bruixes, Sardana Arcana.
2: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.

és el best. Tres cops tres, que diuen els de Bora Aigua. Molt bé, continuem perquè hem tornat a, també a recuperar un altre d'aquests grups que havien estat a tot arreu. És un grup de música folk en català de Terrassa. És La Carrau. El grup es va formar l'any 97 i durant la seva trajectòria ha actuat arreu dels Països Catalans. Bé, en tot arreu estava. Tenen editats 1, 2, 3, 4, 5 discos. L'últim va ser Cap, Cor i Fel. Això va ser l'any 2011, per tant ja fa uns anyets. I després es van tornar a trobar i van fer un àlbum de despedida. Es diu Escalivada Mecànica, i això va ser l'any 24. I d'aquest Escalivada Mecànica escoltareu Aubada de Bossòst.

0: Recordeu que som el 91.2 de la FM, Ràdio Montornès, i que la Mare dels Ous es torna a passar el diumenge a les 7 de la tarda i bon anem cap al País Valencià. Che!
1: Parlem-ne!
0: Che! Us presentem a Sílvia Ampolla, que és cofundadora del grup valencià Sis Veus per al Poeta, que ha col·laborat en els discs Lo Món d'un Mos, de Pepet i Marieta, que, jo, també ho deixen.
1: També ho deixen.
0: Bé, Pepet continua.
1: Sí, però...
0: Banda ja, del Pirata,
1: però,
0: no sé
1: però
0: què.
1: Però ja no és el mateix.
0: No, clar, que no serà el mateix. Ara crec que li dedica la seva vida al seu fill.
1: Veus?
0: Veus. Bueno, un altre treball que t'he editat és M'agraden les onades, de Sergi Trenzano. És instrumentista de llaüt, guitarra, guitarró, participà a Dansa Arrels, rondalla tradicional valenciana, i va formar part del grup Los Segadors de Paüls, rondalla de corda tradicional. Col·laboradora com a docent amb l'Escola de Dansa, Cant i Música Tradicional Lo Planter de Tortosa. Sílvia Ampolla es va decidir el 2019 a gravar el seu primer àlbum en solitari, Olor de Terra. Es tracta d'un disc que repassa peces tradicionals i que té la col·laboració, atenció, col·laboració i aval, si la cosa no pot sortir malament,
1: no, evidentment,
0: de Pep Jimeno, el Botifarra, i de Miquel Gil. Atenció, de Sílvia Ampolla, una cançó que ja havíem escoltat aquí, que ens meravella, del seu CD Olor de Terra, Les velles criticones.
2: La Mare dels Ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.

0: Poatú, a càrrec de Llària Podinna. I a les, això seria a les 8 del vespre, i a les 9, ja recordeu que sempre hi ha el ball, i en aquest cas seria el duo Etre Eru.
1: Estem parlant del divendres a la plaça del rei, no, Ramon?
0: Sí, sí, de la plaça del rei de divendres, amb els francesos, que ja costa això, eh? Molt bé, Etre Eru vol dir el faig feliç, i és un duet dedicat al ball folk i al neotrat, que s'inspira principalment en danses de Poitou i la Bretanya, d'entre d'altres. L'Olivier i la Leo es van conèixer al Festival Gran Ball d'Europa a l'estiu del 19. Presenten cançons i música instrumental que han sorgit de les seves trobades, del seu entusiasme compartit i de les seves nombroses visites a festivals. Com a apassionats defensors de la música folk neotradicional, ofereixen una nova interpretació del folk. El seu món musical barreja la guitarra folk, de vegades suau, de vegades desenfrenada, amb el clarinet, de vegades suau, de vegades capritxós, amb peces instrumentals i cançons. I la setmana vinent, com que no tenim programa, però us direm que hi haurà el ball al Ball Aveu.
1: Si teniu gana, recordar que s'estàs... Bueno. Sí, ja ha començat a celebrar-se l'aplec del Caragol de Lleida. El 22, 23 i 24 de maig, o sigui, avui, demà i demà passat,
0: exacte,
1: podeu anar a menjar cargols. Qui li agradi.
0: Als restaurants.
1: Baquetes de... Al restaurant no.
0: A les penyes no, perquè són tancades.
1: Són tancades, però tu pots picar la porta, no?
0: Bueno, i si,
1: volta,
0: i si no t'obren?
1: Que queda cargol, que queda cargol.
0: Que queda sense calar.
1: Aplec del Caragol, que va néixer en el si de la Festa Major de Lleida, però que ja disposa d'una dinàmica i una data de celebració pròpies, gira al voltant de la multitudinària ingesta compartida de cargols que es celebra cada any al Parc dels Camps Elisis a finals del mes de maig. No sé d'on deuen treure tantes banyes.
0: I una bona notícia, Cati Plana pren el relleu Artús Blasco en la direcció de la trobada amb els amics acordonistes del Pirineu. Després de 50 anys, al capdavant de l'esdeveniment, Blasco ha decidit fer un pas al costat. Ho fa amb un llegat inesborrable, posant en valor la importància de l'acordió diatònic i la seva recuperació, tant en el jovent com en la gent gran. La nova directora, Cati Plana, afronta aquesta etapa agraïda i reivindica el llegat del seu predecessor després de mig segle liderant el festival. La trobada amb els acordionistes del Pirineu se celebra cada any des del 1976. La proposta va començar a Arsèguel i s'ha ampliat a altres indrets com la Seu d'Urgell, Castellbò i Puigcerdà.

0: Atenció, perquè la gran notícia d'aquesta primavera és que després de 6 anys, el CAT Tradicionaris recupera el concert de Patum al CAT amb la banda del Memorial Ricard IV més Flouk. Això serà dijous 28 de maig, que aquest 2006 celebra la seva 28a edició. Una cita imprescindible que situa el CAT Tradicionaris com a punt de trobada per escoltar les músiques de la Patum abans de l'estrena a la plaça de Sant Pere de Berga el dissabte 30 de maig de 2026. Un concert que ens evoca molts bons records a l'Auditori Jordi Fàbregas.
1: I demà i fins al 24 de maig també a Olot, a la Garrotxa, al Cornamusam. És un dels festivals internacionals temàtics dels que es fan a Catalunya a principis d'estiu. Organitzat per l'Associació de Cultura Popular i el Tiler, aquest festival únic aplega en un mateix espai i a mans intèrprets de la cornamusa, un instrument clàssic en l'àmbit de la música tradicional europea.
0: I pels que no sapigueu per què hi ha tantes cues avui a la AP7, us direm que el dilluns 25 de maig es celebra el Dia de Pasqua Granada o Pentecosta, que és una celebració primaveral que prové i incorpora cerimònies d'antics cultes agraris relacionats amb la granada dels cereals dels camps i la fructificació de les plates.

0: En el context del cristianisme, la festa commemora la baixada de l'Esperit Sant sobre els apòstols.
1: Que vagi, que vagi. Bé, i només recordar-vos que demà dissabte hi ha la representació de la Remensada a la seva 10a edició. Recordeu que l'inici de l'obra és a la plaça, al carrer Major, a dalt de tot, a la rotonda, i que comença a les 6 de la tarda. I continuem amb música, i ara ho farem amb Musicants. Musicants neix del maridatge de música i cants, de l'amistat entre músics que provenint de diversos mons musicals accepten embarcar-se en un projecte ambiciós en el fons i en la forma, perquè la formació és molt heterodoxa. Violí i violoncel, percussió, guitarra dolçaina, baix i cordes mediterrànies, cantant, solista i veus, i amb experiència musical diverses, jazz, pop, clàssic i tradicional. Amb aquest material i després d'una immersió musical més o menys profunda en l'àmbit musical del País Valencià i de la Mediterrània, algunes de les seves tradicions o neotradicions, de les seues melodies, dels seus ritmes i formes musicals, respectant-les, assaborint-les i acanonant-les, aporten la seva visió personal i l'imaginari col·lectiu que representa el so de la Mediterrània. Una idea que està viva, que creix i es reprodueix i que s'enriqueix d'experiències com ara aquesta de Musicants. Tenen actualment dos treballs, un ja publicat, es diu Atzavara, que va mereixer el premi Ovidi Montlló al millor disc de folk a l'any 2016, i l'últim, La mar de vides, del 2022. D'aquest escoltarem Cançó de la Lluna.

0: I avui que hem parlat de l'Artur Blasco i la Cati Plana.
1: Home, home, és que, a veure...
0: També anirem cap a més al nord i us presentarem un que ja us hem presentat diverses vegades.
1: Sí, és un personatge, eh?
0: És un personatge. És un personatge bastant jove, nascut l'any 1987, a Tolosa de Llenguadoc, de nom Remy Geoffroy. Va estar immers en la música tradicional durant tota la seva infantesa, amb un avi harmònic i una àvia que va dirigir un grup de folk aveironès. Es va submergir en melodies populars abans de començar a tocar l'acordió diatònic al Conservatori de Cahors als 10 anys. Després de llicenciar-se en musicologia, va començar a compondre l'acordió i va publicar el seu primer disc, Entre Deux, el 2012. A poc continua la seva recerca d'una barreja de gèneres llançant un EP, Palantès, el 2014, en el qual toca la majoria dels instruments. Dos anys més tard, va compondre el seu segon disc, Dijoux au Lendemain, i es va unir al grup de rock celta The Bush Brothers. L'equip publicarà el disc The Lemming Experience, el mateix any que el disc amb el seu trio Dos de Val. El que va seguir va ser un any de confinament sinònim de creació. Odisseus, el nou disc amb colors barrejats, va néixer el 2021, després de més d'un any de treball amb sis músics de procedència diversa. I tot just, fa dos mesos, ha aparegut el darrer treball, Carrefour des Angles, Cruïlla d'Àngels. D'aquest CD escoltarem Laboratorium.
2: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.

0: radio.montornès.cat. Us podeu descarregar l'aplicació i ho podeu escoltar en directe o a la carta. I baixem de França i tornem cap a Terrassa una altra vegada, perquè a Terrassa hi tenim els Ministrils del Raval. Aquest grup va aparèixer per la Festa Major de Terrassa de l'any 1988. Estem parlant de fa 40 anys, quasi bé. Ho han deixat de participar en cap festa tradicional del calendari anual, des de Reis fins a Cap d'Any. Han acompanyat tota mena de danses tradicionals, gegants, nans, bestiari, cavallets, esbars, bastoners, al llarg de tots aquests anys. Els Ministrils del Raval s'han vestit d'obrers musicals per fabricar unes quantes tonades de balls tradicionals amb els quals devien ballar els nostres conciutadans a finals del segle XIX.
1: Disculpa, Ramon.
0: Sí.
1: Nosaltres també.
0: Nosaltres també, és veritat. Clar, és que nosaltres som d'aquesta època, eh? Almenys jo.
1: Ho deia perquè també recordo que haguessin vingut al ball a Montornès.
0: També van venir al ball, és veritat, i no una vegada, sinó un parell.
1: No et sentis ferit, Ramon.
0: Què fan? Doncs valsos, polques, xotis, americanes, pas dobles, mazurques... Bé, és per ballar, exactament. Ara van fer una última història que es diu Fabricant Tonades. És un repertori de ritmes de l'època analitzat amb alguns divertimentos, com ara això que ja no es fa, i abans es feia, que era el ball robat.
1: Jo, ball robat no, però la bolangera de Mallorca... Déu-n'hi-do.
0: Bueno, el ball robat era, tu ballaves i venia algú i et fotia la noia.
1: Sí, aprofitava un moviment.
0: Exacte.
1: Així compulsiu.
0: El de l'estàtua, que hi havia un moment que havies de parar. El de l'escombra, que tu portaves una escombra i li canviaves el ballador per una escombra.
1: O sigui, m'estàs dient que hi havia un ball que es deia de l'estàtua, que en un moment donat havies de parar.
0: Sí, havien de parar tots els balladors.
1: Per anar a fer la cervesa.
0: I el ball del fanalet. Aquest ja sona. I alguna altra coseta que segurament que ho descobrireu si aneu a fer una ballaruca amb els Ministrils del Raval. Bé, de l'àlbum 7 de 9, del 2008, escoltarem una bona cançó. Els Macarrons.

0: Uns camps més verds que ens envolten. Com ha canviat el paisatge. Ordi, civada i blat, amb les espigues ben desenvolupades, ofereixen les imatges dels mars tranquils terra endins. Preguem perquè l'aigua no torni pedra. Passat Sant Ponç i Sant Isidre, el calendari de l'hortolà s'omple de tasques a fer. Coincidint amb el màxim esplendor floral, arriba també el clímax animal i fúngic. I és que humitat i calor és l'ambient ideal per tot un reguitzell de malures a les que hem de dedicar molta atenció si no volem veure com minva el resultat dels esforços per tenir bones collites. Si és el cas, demaneu ajut als botiguers de les agrobotigues o cerqueu el Sant Google, que segur que trobeu consells i remeis que us aniran bé per mantenir cura de l'hort sense generar riscos per la utilització de verins sistèmics. I arribarà el dia que parlarem de la permacultura, aquesta tècnica que arribarà a ser ciència, així que s'engrossi el coneixement de les contraindicacions de l'actual sistema agroeconòmic, que de la mà del sistema d'explotació xucla i xucla i esgota tots els recursos que ofereix la natura. I també haurem de parlar de com fer possible canviar el nostre comportament com a consumidors, essent crítics amb allò que escollim per endur-nos a la boca, que és per on entra la malaltia i el remei. Al principi, que el Ramon deia que ja no és moment de faves perquè ja van de baixa, aviat serà el torn de les mongetes. I no seran encara les de ganxet, que ja hi haurà temps. Avui la nostra protagonista d'aquest pot serà la mongeta tendra. Amb una malaguanyada fama de producte de dieta d'aprimament a casa nostra, com gaudim de les bajoques i garrofons d'una paella? D'una bona paella plena de productes de l'horta. Més de 100 varietats tenim i més que tindrem quan s'apliqui la intel·ligència artificial. Originàries del continent americà, on són conegudes com a frijoles, es van fer un bon espai a tota Europa des del segle XVI, però sembla que el consum de les tavelles immadures no va començar fins a principis del segle XIX. Va ser difícil de canviar el llegum per la verdura. I enmig de tots dos tenim les potxes. No sé si heu estat mai a Euskal Herria, però allà, quan la tavella ja és a punt d'arribar a la maduració com a fruit, la beina agafa un color groguenc i el gra està en el seu punt de creixement màxim. Nosaltres aquí deixem que s'assequi per conservar la mongeta tot l'any, però allà la cuinen i se la mengen en aquest punt i puc donar fe que resulten exquisides. Sigui com sigui, després de tipar-nos de faves, ara ho farem de mongetes. I Sant Ponç ja ens proporcionarà una bona tisana d'anís, camamilla i herba lluïsa que neutralitzarà totes aquelles ventositats tan perjudicials que incrementen l'efecte hivernacle per l'alta concentració de gas metà que, com tothom sap, prové de la fermentació anaeròbica del midó dels llegums. La mateixa reacció bioquímica que utilitzen a la planta de compostatge de Granollers per deixar de fer compost i generar gas metà per cremar-lo i fer energia elèctrica. Bé, nois, ja sabeu, atents al nord en nits d'aurora boreal. Els canvis al paisatge són espectaculars. També a la foscor de la nit.
1: radio.montorres.cat. Us podeu descarregar la mare dels ous, l'aplicació, i ho podeu escoltar en directe o a la carta. Molt bé, i avui sí que ara farem una novetat, us presentarem una novetat, que és aquest disco que fa molt de temps que jo personalment esperava. Es diu En Bon Vent, però Bon Vent és el projecte de música familiar d'Ebrinai, un homenatge a la música del Xesco Boix. No és només una proposta musical, sinó sobretot transformadora i carregada de valors. Amb aquestes cançons volen transmetre a les generacions del segle XXI l'esperit de Xesco Boix i la generació del grup de folk. Davant d'un món individualista i depredador com l'actual, amb la canalla tan connectada a les pantalles i la tecnologia, reivindiquen allò més bàsic que no cal perdre: una infància feliç, arrelada a la música i a la cultura, a la comunitat i a la germanor. D'aquesta cançó que han enviat a les xarxes, encara no ha sortit el disc, escoltareu La Bicicleta.
2: Per tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu, no contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu.
3: Sabeu què és?
4: La bici.

0: segur que aquesta l'havies cantat.
1: Aquesta l'havia cantat.
0: I el Sergi no sé si l'havia cantat aquesta, i tant.
1: Jo fins i tot la cantava amb les meves filles.
0: Imagina't. Doncs ara tornarà.
1: Deixa'm presentar ara una banda que em té el cor robat. Es diuen La Puntual Folk. És una formació de música tradicional que ofereix un ball de plaça potent i engrescador amb un repertori divers que reuneix temes tradicionals de la música catalana i composicions pròpies i també melodies d'altres tradicions musicals. Un repertori variat amb un element en comú. Tot el que toquen és ballable. Potser per això m'agraden tant.
0: Clar.
1: Combinen els balls col·lectius, en rocla, en files, amb els de parella, sense oblidar els gèneres capdals del repertori de ball tradicional català com la jota, el ball pla i corranda o la sardana curta. La Puntual Folk és una formació nova integrada per músics amb una llarga trajectòria professional, alguns dels quals els hem tingut aquí a la plaça.
0: I tant.
1: Són en Guillem Ballàs, a la guitarra, en Pep López, que no sé si encara se'n recorda de Montornès.
0: Pep López i Sopars de Duro.
1: I Sopars de Duro, que bo, tio, que bo. La Clara Ribatallada i la Queralt Valls. La Puntual Folk. Escoltarem el single La Puntual Folk del 2022, Carrot Cake Cercle.
2: La Mare dels Ous, a Ràdio Montornès.

Molt bé, i després... Ai, és que m'agraden molt, també a mi. La fundo al foc. Bé, ara, seguint amb aquesta final, això que hem posat amb els Every Night, ara escoltarem una altra banda d'animació infantil, es diuen la banda Valka. És un grup que va sorgir l'any 2015 a Banyoles, i en el marc de la celebració del desè aniversari de l'Escola Bressol Municipal La Valka de Banyoles, tres pares i una mare es van animar a crear un himne per a l'escola. La Valka és de tots i posteriorment, amb la bona acollida del públic, va decidir continuar oferint la seva música a les famílies. A partir d'aquí, el grup va autoeditar un EP titulat La Banda Valka, del 2015, i dos discs, Balandivania, del 2015, Objectiu La Terra, del 17, i disc Objectiu La Terra, un altre, que va optar a finalista al Premi Enderroc de la Música Catalana. La cançó Fem un Nus d'aquest àlbum va ser escollida per formar part del disc recopilatori de músiques familiars Cançonetes per a Xics el 2017. De la banda Valka amb en Pol Soler, que del 2017, escoltarem una

0: Comencem el programa de la mateixa manera que el vam començar.
1: Amb un grup que va, que anem deixant, el anem deixant perquè no va entrant, però avui entrarà.
0: Avui entrarà. Avui tenim l'excusa perfecta perquè entri.
1: Exacte.
0: La primera és que tenim temps.
1: I segona, que volem dir el que volen dir ells.
0: Pues el senyor Carles Velda, que us hem presentat al principi amb Sac Josex, també forma part de la banda Fetus. És un grup de folk punk català. I què voldreu dir i pensareu que és el folk punk? Pues jo tampoc ho sé.
1: Bueno, fotre una mica més
0: saps
1: abans.
0: Que hi ha molta gent que ens està trucant, que ens estan dient que ens estem tornant massa canyeros.
1: Bueno, és que a veure... És que
0: si a veure no... si la música tradicional i popular sí, sí, no pot ser canyera.
1: A veure, exacte.
0: Venga.
1: Home, ja vaig posar, l'altre dia vam posar l'última de l'Arnau Tordera, que era el Virulai en rock total.
0: Bé, aquest grup folk punk es va formar a la Bisbal d'Empordà. Està format pel trio original Adrià Cortadellas, veu guitarra, Telm Terrades al baix i Adrià Jiménez a la bateria. I tenen la col·laboració del teclista del Surfing Sirles, Guille, i els músics d'arrel, Ricard Ros, que toca els Atge Gemex i les flautes irlandeses, i Carles Velda, l'acordió diatònic. I a més a més, compten amb la producció de Joan Colomo, que
1: Déu
0: també,
1: millor,
0: que també és empordanès el tio, no?
1: Sí, sí, sí, sí, i tant.
0: Fetus va començar fent música punk rock fins que, veus, va fer punk rock fins que
1: va descobrir
0: els romansos de Jaume Freya.
1: Clar.
0: I transitaren un estil musical més eclèctic, publicant l'àlbum Sota, Cavall i Rei,
1: en relació al Jaume Arnella i el seu disc.
0: Exacte. En el següent disc, La Serra dels Perduts, el 22, el grup va explorar els sons tradicionals i la cançó de taverna, junt amb les històries populars de l'imaginari empordanès i cançons perdudes de les Gavarres. L'any 23 apareix Històries de la carn i de la sang, i el 24, Càntir nou fa aigua fresca, i el darrer, l'any 26, amb aquest romancer tartera. De romancer tartera, romanço de rodalies, que també el deuen patir.
2: És el pa de cada dia, fa temps que hem perdut el fil, fidels en la incompetència, no tu que mores ni quarts, col·leccionem incidències,

0: La Mare dels Ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
1: Molt bé, amics i amigues, esperem que avui també hàgiu xalat amb el nostre programa. Serà ja de cara al juny que tornarem, serà la primera setmana de juny, i que ja ens queden pels programes per deixar-ho ja tot llest, això. Senyors, serà fins aquí dues setmanes. A reveure, recordeu, La Mare dels Ous. Sergi, gràcies.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. En declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
5: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: I l'AP7 acumula fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits a la marxa i en diversos trams del recorregut aquest divendres a la tarda en aquesta primera fase de l'operació sortida de segona Pasqua. Les complicacions s'han generat des de primera hora de la tarda a causa d'alguns accidents de poca gravetat o d'avaries. Els punts més complicats s'han registrat a l'altura de Llinars del Vallès o Santa Perpètua de Mogoda, però també n'hi ha hagut a la Roca del Vallès, a Montmeló, a Barberà, al Papiol o a Castellví de Rosanes o al Perelló. Es preveu que prop de 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu que podria ser de gasoil o dissolvent. Es va detectar ahir al vespre la zona de la passera i del riu i la captació d'aigua d'Osona Nord va haver de parar la captació unes hores. L'olor encara se sentia aquest matí perquè de fet és el que va alertar ahir a la tarda. Per les taques del riu sembla que portava, diuen, benzina o algun dissolvent, tot i que de moment encara no se sap l'origen. Les cisternes per retirar el contaminant ja van començar a treballar ahir al vespre. I Manresa destinarà 2,5 milions a la millora i al manteniment de l'espai públic, a la inversió més alta de la història. Les actuacions se centraran principalment a les voreres i calçades, camins rurals i també als parcs infantils. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Milers de fans s'han concentrat a les portes de l'Estadi Olímpic des de fa hores en una jornada que ha estat marcada precisament per la calor. El públic s'ha esperat pacientment a l'hora d'obertura de l'estadi per agafar lloc. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en només 24 hores.
3: Notícies en xarxa. Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Al llarg de més de 4 dècades de trajectòria, Michelle Pfeiffer ha estat capaç de construir una filmografia marcada tant pel prestigi per part de la crítica especialitzada com per l'impacte popular. La seva irrupció definitiva arriba amb Scarface sota la direcció de Brian De Palma i guió d'Oliver Stone, on converteix pantalla amb Al Pacino. A partir d'aquí, Pfeiffer encadena alguns dels títols més rellevants del cinema nord-americà dels anys 80 i 90. En els darrers anys ha sabut reinventar-se i aquesta capacitat d'adaptació, unida a una identitat interpretativa molt definida, explica la vigència d'una actriu que continua ocupant un lloc central en l'imaginari cinematogràfic nord-americà. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Michelle Pfeiffer va néixer el 29 d'abril de 1958 a Santa Ana, al sud de Califòrnia. És filla de Richard Pfeiffer, contractista especialitzat en sistemes de climatització, i de Donna Jean Pfeiffer, dedicada principalment a l'àmbit domèstic. Michelle és la segona de quatre germans, una posició que sovint ha estat assenyalada com a rellevant en la configuració del seu caràcter reservat però competitiu. Té un germà gran, Rick, i dues germanes més petites, Didi, que també treballa com a actriu, i Lori. La seva infància transcorre principalment a Midway City. Michelle va ser alumna de l'escola Fountain Valley High School, on es va graduar l'any 1976. Posteriorment es matricula al Golden West College, a la mateixa ciutat, amb la intenció de preparar-se per ser taquígraf als jutjats, mentre treballa amb feines ocasionals que li permeten costejar els seus estudis. El punt d'inflexió en aquesta primera etapa de la seva vida arriba quan participa en concursos de bellesa local, culminant amb la seva participació al certamen de Miss California l'any 1978. Aquest fet li facilita l'entrada a la indústria de l'entreteniment, establint els seus primers contactes amb agents i professionals del sector.

A finals de la dècada de 1970, Feifa decideix orientar la seva trajectòria cap a la interpretació. Rep formació actoral amb professors com Milton Katsalas al Beverly Hills Playhouse, institució clau a la preparació de nombrosos intèrprets de Hollywood. Aquest període de formació serà determinant per dotar-la de les eines tècniques necessàries per afrontar els seus primers papers professionals. Comença a obtenir petits papers en sèries populars per la televisió. Entre les seves primeres aparicions, destaca la participació en episodis de Fantasy Island l'any 1978, creada per Gene Levitt, així com en Delta House, produïda per Ivan Reitman, consolidant una primera etapa a la televisió com a plataforma d'aprenentatge i visibilitat. El seu debut cinematogràfic arribaria poc després amb Els cavallers de Hollywood, una comèdia juvenil dirigida per Floyd Mutrex, que malgrat no obtenir un gran impacte crític, li permet fer el salt a la gran pantalla. No obstant això, és amb Grease 2 quan assumeix el seu primer paper protagonista interpretant Stephanie Zinone, líder del grup d'animadores de l'Institut Riddle.

Tot i les expectatives generades, Grease 2 no aconsegueix l'èxit comercial ni crític de la seva predecessora. Aquest fet situa Pfeiffer en una posició delicada dins de la indústria, obligant-la a replantejar la seva trajectòria i a buscar projectes que li permetin demostrar un registre interpretatiu més ampli. Durant els anys següents, l'actriu opta per papers per la televisió que li permetin perfeccionar la seva tècnica interpretativa. El punt d'inflexió decisiu arriba amb Scarface, producció de l'any 1983, dirigida per Brian De Palma i escrita per Oliver Stone. En aquest film comparteix pantalla amb Al Pacino, interpretant Elvira Hancock, un paper que, tot i no ser protagonista absolut, esdevé icònic i marca un abans i un després en la seva carrera. La seva interpretació a Scarface és àmpliament reconeguda per la seva intensitat i sofisticació i li va obrir les portes a projectes de major envergadura. A partir d'aquest moment, Pfeiffer deixa enrere l'etiqueta d'actriu emergent per iniciar una nova etapa com a intèrpret de referència en produccions de primer nivell.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A mitjans de la dècada dels 80, l'actriu inicia un procés de consolidació artística que la portarà a esdevenir una de les figures més respectades del seu temps. Un dels primers títols clau d'aquesta etapa és Lady Falcó, dirigida per Richard Donner, on comparteix protagonisme amb Rutger Hauer i Matthew Broderick.

Sota la direcció de George Miller, en aquest film coral, Pfeiffer comparteix pantalla amb figures com Jack Nicholson, Cher i Susan Sarandon. La seva interpretació consolida la seva capacitat per equilibrar registres dramàtics i còmics amb naturalitat. Les Bruixes d'Eastwick va obtenir dues nominacions per part de l'Acadèmia, a millor banda sonora per John Williams i a millor so. A més, Jack Nicholson va ser guardonat amb el premi a millor actor del Cercle de Crítics de Nova York i de l'Associació de Crítics de Los Angeles.

L'any 1988 marca un moment decisiu amb Casada amb tots, dirigida per Jonathan Demme. El seu paper li val la primera nominació als Globus d'Or. Aquest reconeixement es reforça amb la seva participació a Les amistats perilloses. Dirigida per Stephen Frears, és una de les adaptacions més celebrades de la novel·la epistolar de Pierre Choderlos de Laclos. El guió, signat per Christopher Hampton, articula amb precisió una trama de manipulació, desig i poder en el si de l'aristocràcia francesa del segle XVIII. La simnosi gira entorn de les intrigues orquestades per la marquesa de Merteuil, Glenn Close, i el vescomte de Valmont, John Malkovich, antics amants que es dediquen a seduir i destruir emocionalment les seves víctimes per pur joc i venjança. El seu objectiu principal és la virtuosa Madame de Tourvel, interpretada per Michelle Pfeiffer, i la jove Cécile de Volanges, encarnada per Uma Thurman. El relat es desenvolupa com un duel psicològic en què la seducció esdevé arma i condemna. Les amistats perilloses va obtenir 3 Òscar a millor guió adaptat, direcció artística i disseny de vestuari d'un total de 7 nominacions.

El punt culminant d'aquesta fase de la seva carrera arriba amb els fabulosos Baker Boys, dirigida per Steve Kloves, la seva interpretació com a cantant d'un club nocturn al costat dels germans, interpretats per Jeff i Bob Bridges, és àmpliament aclamada. Aquest paper li va valer una nominació a millor actriu als Premis de l'Acadèmia i un Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Amb l'inici d'una nova dècada, Michelle forma part de l'elenc d'actors de La Casa de Rússia, on comparteix protagonisme amb Sean Connery. Un any més tard coincideix novament amb Al Pacino a Frankie i Johnny. La seva interpretació d'una cambrera marcada per experiències personals difícils és aclamada per la crítica. El 1992 esdevé un any clau amb la seva participació al Retorn de Batman, sota la direcció de Tim Burton. En el paper de Catwoman, Pfeiffer construeix una de les versions més icòniques del personatge, compartint pantalla amb Michael Keaton i Danny DeVito. La seva interpretació carregada d'ambigüitat i força física esdevé un referent dins del cinema de superherois.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Aquell mateix 1992 protagonitza Per sobre de tot, dirigida per Jonathan Kaplan, un drama ambientat en el context de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Aquest paper li val una nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actriu. Un any després arriba L'edat de la innocència. Aquest film, dirigit per Martin Scorsese, representa una de les incursions més refinades del cineasta novaiorquès en el melodrama d'època. Basada en la novel·la homònima de Edith Wharton, guardonada amb el Premi Pulitzer el 1921, l'adaptació cinematogràfica compta amb un guió de Jay Cox i el mateix Scorsese. Ambientada a la societat aristocràtica del Nova York de la dècada de 1870, la pel·lícula narra el conflicte emocional de Newland Archer, un advocat promès amb la jove May Whelan. Els papers principals del film estan interpretats per Daniel Day-Lewis i Winona Ryder. L'equilibri social i sentimental del protagonista es veu alterat amb l'arribada de la comtessa Ellen Alemska, Michelle Pfeiffer, una dona separada que desafia les convencions morals del seu entorn, una de les obres més delicades i sofisticades de la filmografia de Scorsese.

completen aquesta etapa films com Mentes peligroses, on interpreta una professora en un entorn conflictiu, i Íntim i personal, al costat de Robert Redford. En aquest moment de la seva carrera, l'actriu entra en una etapa marcada per una selecció més espaiada de projectes, coincidint en canvis significatius en la seva vida personal. L'any 1999 protagonitza La nostra història, sota la direcció de Rob Reiner i al costat de Bruce Willis. El film aborda la crisi d'una parella amb un to agredolç i permet a Feifa aprofundir en registres més dramàtics. Aquell mateix any participa a El somni d'una nit d'estiu, adaptació de l'obra de William Shakespeare. Un any després estrena Lo que la verdad esconde, compartint protagonisme amb Harrison Ford i obtenint un notable èxit comercial. I el 2001 participa a Em dic Sam. La pel·lícula, dirigida per Jesse Nelson, s'inscriu dins del drama social nord-americà de principis dels anys 2000, amb una proposta centrada en la paternitat, la discapacitat intel·lectual i els límits institucionals del sistema de protecció familiar. Destaca la banda sonora, concebuda al voltant de versions de cançons dels Beatles interpretades per diversos artistes. When

Pfeiffer redueix notablement la seva activitat cinematogràfica per centrar-se en la seva vida familiar. Cal situar aquí els principals elements de la seva vida més personal. El 1981 es casa amb Peter Horton, amb qui es divorcia l'any 1988. Posteriorment manté una relació amb Fisher Stevens, amb el que va estar al voltant de 3 anys. El 1993 es casa amb el productor i guionista David Edward Kelly, figura clau en la seva estabilitat personal. Aquell mateix any adopta la seva filla Claudia Rose, en un procés iniciat abans del matrimoni. El 1994 neix el seu fill biològic, John Henry. Aquest període vital influeix directament en la seva carrera, ja que Pfeiffer opta per prioritzar la vida familiar, allunyant-se parcialment del ritme intens de la indústria. El 2007 marca un any especialment actiu amb 3 estrenes: Hairspray, adaptació del musical de John Waters, on interpreta la vilana Velma Van Tassel; El nòvio de la meva mare, compartint pantalla amb Paul Rudd; i Stardust, basada en l'obra de Neil Gaiman. En aquest conte fantàstic, Pfeiffer assumeix un paper amb una marcada dimensió teatral.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: Pfeiffer continua apareixent de forma intermitent en projectes seleccionats. Destaca en Cherie, dirigida per Stephen Frears, on interpreta una cortesana madura en una adaptació de Colette i Dark Shadows, dirigida per Tim Burton, on forma part d'un repartiment coral encapçalat per Johnny Depp. El 2013 participa en Malavita, dirigida per Luc Besson, compartint protagonisme amb Robert De Niro. El 2017 participa a Assassinat a l'Orient Express, sota la direcció de Kenneth Branagh, i Mada, dirigida per Darren Aronofsky, compartint pantalla amb Jennifer Lawrence i Javier Bardem. A destacar d'aquesta etapa professional, la seva incorporació a l'univers de Marvel amb Ant-Man i l'Avispa de l'any 2018, interpretant Janet Van Dyne i reprenent aquest paper a Vengadores Endgame i a la segona entrega de Ant-Man i l'Avispa, Quantumania. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66.
2: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
3: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

Celebrate forma part d'un EP dels Black Stone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltaven dos dels sis tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds. Tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America. Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
2: Ruta 66.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia, i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes, aproximadament, van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball, dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del disc Start Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! Tonight!

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
4: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que és divendres i acabar la setmana, arriba el cap de setmana i segur que molts i moltes, a més, podeu tenir un cap de setmana una miqueta més llarg. Dilluns per molts és festa amb la segona Pasqua, per nosaltres no, eh? Nosaltres estarem aquí. I segur que cap de setmana ja esteu pensant en anar a la platja, a la piscina, perquè déu-n'hi-do, quina caloreta que ens fa avui, ja ens havien avisat, així que molta aigua per l'ombra i pensant en aquest cap de setmana i les vacances, que bé, que bé. Bueno, nosaltres estarem igualment fins les 6, perquè si marxeu de pont o marxeu a algun lloc que ens podeu portar amb vosaltres, no us oblideu, estem a 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Per si esteu a casa prenent alguna cosa fresquet, doncs també ens podeu seguir i estar informats i informades de tots fins les 6 en punt. Com totes les tardes i fem així venir de gust un refresquet, està a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Que em poses el so de la platja i
2: sí,
1: del refresc, i clar,
2: després si se ens enganxa alguna coseta,
1: a veure,
2: ens refresquem nosaltres
1: això
2: també.
1: Perquè de moment d'aigua, com a molt la suor,
2: Sí, i de la font aquí a redacció.
1: Sí, sí, sort cosa, que surt fresqueta, perquè, sí, vamos. Bé, avui ja he escoltat el primer comentari, estareu contents, els que us agrada la calor. A veure, sí, sí, ens agrada la calor, no ens agrada torrar-nos, però ens agrada la calor.
2: Sí, tant.
1: Però clar, a veure, jo, clar, no he vingut preparada. Jo, si pogués estar en biquini a la platja, doncs m'encanta la calor.
2: Clar, sí, sí, evidentment.
1: Si he estat tancada en un lloc, no tant, no tant.
2: Bueno, i que ens hem d'adaptar, no? Són els primers dies de caloreta,
1: que
2: doncs
1: costen una miqueta més. I encara nosaltres, que déu-n'hi-do que he vist per altres llocs d'Espanya, que aquests sí que han d'estar, però sota l'aigua, sí o sí,
2: Sí, sí, s'estan fregint ja, però és que si fas memòria un parell o tres estius enrere, ja és que al maig havíem tingut onades,
1: sí,
2: de calor, ja.
1: Que fort, que fort. Bueno, avui de moment deia que és el dia més càlid de tot l'any. Veurem, a veure quan triguem a tenir l'altre més càlid. És el tema del dia. Però jo ja estic pensant en el meu té fresquet que em prendré d'aquí una estona, que això refresca qualsevol. I què, Sergi, plans de cap de setmana o què? Platgeta,
2: sí,
1: o una platgeta?
2: No,
1: encara
2: faré una mica, a veure si puc, una mica de muntanyeta.
1: Ah, molt bé, a mi també em ve molt de gust, això.
2: Un sender així, que hi hagi una mica d'ombra, i sí, sí, una mica de muntanya.
1: Doncs jo també vull fer alguna excursió. Sí que és veritat que m'agradaria que hi hagués alguna miqueta d'aigua, encara que sigui un,
2: sí,
1: riarol o
2: sí,
1: una cosa,
2: sí, sí,
1: així,
2: sí,
1: però
2: de fet anem a visitar un pantà, però fem el camí fluvial.
1: A veure si ens trobarem per allà,
2: Doncs mira, home, a quin camí vas a fer tu?
1: Doncs encara no ho tinc decidit, vale, però havíem vist alguns pantans, també,
2: sí,
1: alguns gorgs, i encara estic una mica així, no sé si anar cap a dalt, cap a baix.
2: El de Vallfornès, que està aquí a Cànoves,
1: sí,
2: està molt a prop.
1: Així que no ho sé, no ho tinc clar, però alguna cosa farem. I
2: sí,
1: el Festival de les Croquetes també,
2: i tant, sí, sí, el Croquet Crash, no?
1: Aquest, el Croqueta Crash Festival, també tenim alguna croqueta. Així que cap de setmana apanyada, i si no, aquí a Montornès tenim moltes propostes, alguna d'elles també gastronòmiques i d'altres teatrals i de més que de seguida repassarem. Bé, deixem de moment el cap de setmana, anem a centrar-nos en aquesta tarda de divendres i en els continguts que us portem. Avui començarem parlant de la campanya Fes un truc, una campanya que s'ha impulsat des de la Generalitat i que aquí a Montornès, des de la Unió de Botiguers, ja s'han adherit més de 60 comerços. Es tracta d'una iniciativa per intentar evitar que els nens, les nenes i els joves tinguin tanta dependència del mòbil des de tan petits i petites, i que si tenen una urgència mentre estan pel carrer o un canvi de plans o han d'avisar algú, doncs que puguin entrar a les botigues i fer servir el seu telèfon. Una iniciativa que està molt bé i que avui ens explicarà la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, la Raquel Marco. També parlarem d'una proposta teatral que tindrem demà a Montornès, Entre Bambalines, el grup de teatre de l'Hermandat Nostra Senyora del Carmen, que torna al Teatre Margarida Xirgo amb un nou show, és tot nou, i les entrades espero que les hagueu agafat amb temps, perquè en dues hores que van sortir a la venda es van esgotar, les més de 300 entrades del teatre. Així que aquesta setmana han passat per aquí, per la ràdio, i els nervis estan allà, però les ganes també. Avui les podrem escoltar algunes de les actrius. També passarà per aquí el nostre company, el José Luis Cano, que el tenim amb una mica d'al·lèrgia. De fet, s'ha escoltat algun estornut i tot, ens ha arribat des de redacció. A veure si pot fer-nos la secció. I amb aquest calor, anar al cine també és una molt bona idea, eh? I ja tenim, per cert, el festival, no anava a dir, la festa del cinema a prop. Encara ens queda un parell de setmanes, però ja podem, jo crec, anar apuntant pel·lícules.
2: Oh, i tant. Però si aneu, vigileu amb els aires, eh?
1: Sí, clar, hem d'anar amb cuidado amb els contrastos, però sí, sí. I, a més, li vull preguntar pel Festival de Cannes, que no sé si ha estat atent o no, però hi ha hagut propostes que han agradat moltíssim.
2: Sí, hi ha hagut un rebombori, doncs a veure si ens explica.
1: A veure si té a pobret alguna notícia. I també repassarem l'agenda que tindrem a Montornès aquest cap de setmana, que com us deia, ve ben fastideta, i també d'arreu, perquè, com dèiem, dilluns és festa en alguns municipis, i l'agenda també del cap de setmana. Bé, abans de tot això, nosaltres, com sempre, comencem amb els titulars del dia. Comencem amb que l'Ajuntament de Montornès ha rebut el reconeixement d'administració oberta i s'ha situat al top 1 dels municipis de Catalunya d'entre 5.001 i 20.000 habitants que han demostrat una major maduresa digital durant el 2025. Montornès ha empatat en aquesta primera posició amb el municipi de Llinars del Vallès. Des de l'any 2021, l'Ajuntament es manté entre els 10 primers de Catalunya. El regidor de Comunicació i de TIC i Municipi Digital, Jordi Delgado, va rebre aquest dimecres el guardó en nom de l'Ajuntament en un acte celebrat a la Sala Petita del Teatre Auditori de Granollers. Avui és el darrer dia per formalitzar la preinscripció a la Llar d'Infants Pública al Lledoner per al curs vinent. L'oferta de places disponibles és de 44, dividides entre els 0, els 1 i els 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants entre 16 setmanes i 2 anys. La formalització de les inscripcions es pot fer preferentment de forma telemàtica a través del web municipal montornès.cat. Dilluns és el darrer dia per presentar una sol·licitud per rebre els ajuts per les activitats extraescolars del curs vinent. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès que estiguin escolaritzats d'I3 fins a 6è de primària i per activitats organitzades per les AFA del municipi. L'Ajuntament hi destinarà un total de 23.000 euros. A l'hora d'atorgar els ajuts es tindran en compte diversos factors, principalment la renda econòmica de la unitat familiar en relació amb el nombre de membres que la componen. En funció de la puntuació obtinguda, les famílies podran rebre un ajut que cobrirà entre el 50 i el 90% del preu de la inscripció. En casos excepcionals degudament valorats, la subvenció podria arribar a cobrir-ne el 100%. El termini per presentar la documentació finalitzarà, com dèiem, dilluns vinent. El tràmit es pot realitzar telemàticament mitjançant una instància genèrica o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que demà és el darrer dia per visitar la mostra Els republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina. L'exposició, impulsada pel Memorial Democràtic i la Generalitat de Catalunya, gira al voltant de la figura de l'escriptor manresà Joaquim Amat Piniella, supervivent del camp de Mauthausen i autor del llibre K.L. Reich. A través de plafons se centra en la deportació de milers de persones republicanes després de la Guerra Civil. Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, ha declarat que aquest tema ha estat tabú durant molts anys.
3: Mai ningú havia escrit, mai havia ningú explicat el que havia passat als camps. I per tant va ser un home que va ser capaç de poder explicar el que havia patit als camps. Penseu que molts dels deportats que van sobreviure s'ho van callar. Van tornar a casa i a vegades els seus nets se n'han enterat perquè els hem trucat per dir, posem un stop al Steiner del teu avi. pel meu avi, però és que va morir en un camp de concentració nazi. Què? No, molts no ho saben, això. El silenci i la por va prevaldre, però en canvi Amat Piniella va escriure aquest llibre i va estar difonent la seva experiència en els camps, i aquesta exposició explica aquesta experiència.
1: El públic pot visitar l'exposició Els republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina avui de 6 a 9 de la tarda i demà de 10 a 2 del matí. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La Unió de Botiguers s'ha adherit a la campanya Fes un truc del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. La iniciativa permet que els infants i joves facin ús, de manera puntual, dels telèfons dels comerços en cas de necessitat. D'aquesta manera es vol contribuir al benestar digital dels nens i nenes i evitar una dependència prematura dels telèfons mòbils. Escoltem a la dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco.
4: Fer visible, d'alguna manera, que els adolescents i els infants tinguin accés puntual al telèfon que tenim en els nostres comerços, no? I on ells el puguin utilitzar, no? Perquè fer trucades en situacions de necessitat, no? Per exemple, doncs, que han perdut el mòbil, que tenen un retard, que tenen un canvi de plans, o qualsevol circumstància que generi alguna inquietud, no? Que sàpiguen ells que poden entrar en aquests comerços i els facilitaran ràpidament algun telèfon puntual, doncs, per això, per fer un truc, no? Per això la campanya és Fes un truc.
1: A Montornès han demanat la seva adhesió a la campanya més de 65 comerços.
4: Són més de 65 comerços els que s'han adherit en aquesta campanya. Ja sabeu que el comerç de Montornès és molt solidari i, bueno, doncs de seguida que ens van plantejar la Unió de Botiguers aquesta iniciativa, ens vam adherir. Creiem que és una iniciativa molt interessant i bueno, tot el que sigui fer un servei en el poble, doncs sempre estem compromesos, ja ho sabeu.
1: Els establiments que s'adhereixen a la campanya Fes un truc s'identifiquen amb un adhesiu cartell visible a l'aparador amb el missatge «Sense mòbil també pots trucar». Segons ha indicat Raquel Marco, ben aviat rebran aquests adhesius i començaran la campanya informativa a través de les xarxes socials i equipaments municipals.
4: Els comerços ben aviat disposaran d'uns adhesius a les portes amb un disseny ben maco i ben atractiu, de color verd, on diu Fes un truc. Aquí ja farem difusió a les xarxes socials, també perquè tothom sàpiga que els adolescents tenen i infants tenen aquesta possibilitat de poder fer servir els mòbils a dintre dels comerços, no? I ben aviat doncs, ja estaran en els aparadors, a les portes, perquè sàpiguen que aquell és un local que col·labora per fer més accessible la situació de necessitat dels infants.
1: A Catalunya ja hi ha més de 5.000 comerços adherits a la iniciativa Fes un truc, iniciada a principis d'aquest mes.

Ja escoltàvem Lucho i Lola Índigo. Per què portem avui aquests artistes per continuar la tarda? Doncs perquè és divendres i és dia de novetats musicals. I com ens agrada començar amb col·laboracions, doncs aquesta és com la col·laboració més destacada de les novetats d'avui. Es diu El Bachatón de la L, així molt reggaetonero, i amb ella comencem.

De seguida anirem amb altres propostes per fer aquest cap de setmana, no de teatre, sinó de cinema, amb la nostra companya, amb en José Luis Cano. I com a ell li agrada molt Amaral, doncs hem pensat rebre'l amb la novetat del grup, que és d'avui mateix. Una novetat una miqueta més trista i enfadada, també. Es diu No quiero más canciones tristes.

I nosaltres anem amb una mica més de música, novetat d'avui, i és Nil Moliner, que ja portàvem temps esperant el seu nou disc. Doncs bé, avui l'ha publicat. La setmana vinent, si podem, el repassarem més en profunditat, però avui no volia deixar passar l'oportunitat d'escoltar una de les cançons que forma part de l'àlbum. L'àlbum es titula Nexo. Nexo 2.0 és el que porten totes les cançons endavant, i aquesta és Nuestro Jardín.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Es simplemente fútbol mi pasión.
2: Amb el futbol comencem el repàs de l'agenda del cap de setmana perquè tenim demà un torneig, la fase regional del torneig Salit i Disfrutat. La competició continua al Cruyff Court de Montornès amb los Tigres del Mugen i les Malotes 2.0, que són els equips de Montornès, els que van guanyar la fase local i que ara s'hauran d'enfrontar als equips guanyadors de Banyoles, l'Hospitalet del Llobregat i Lloret de Mar. Els partits començaran a les 10 del matí i es perllongaran fins a 2:45 del migdia. Els conjunts guanyadors passaran a la fase nacional del torneig, que tindrà lloc el 14 de juny a Igualada. I demà tenim a Montornès la remensada. L'espectacle, com ja és habitual, començarà a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses i finalitzarà a la plaça de Pau Picasso. L'obra, recordem, que escenifica la primera batalla de la Guerra dels Remenses, que es va lliurar a Montornès el 4 de gener del 1485. El veguer de Barcelona, Pere Anton de Rocacrespa, va ser derrotat per la revolta popular encapçalada per Bartomeu Sala, el líder dels pagesos alçats. Aquella victòria va ser l'inici de l'alliberament camperol del domini feudal. Si voleu veure el musical, recordeu que l'entrada és gratuïta.
3: Teatro, cuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada.
2: I demà tenim també a Montornès Teatre, amb el grup Entre Bambalines de l'Hermandad Nostra Senyora del Carmen. En aquesta ocasió, al Teatre Margarida Xirgu, el públic podrà veure els sainets Un quartito de hora, Visita l'oculista i El muchacho de Niceto. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda. Les entrades, que espero que ja les tingueu, es van exaurir en només 2 hores. Es proposa, això sí, quan hi aneu, un donatiu voluntari d'un mínim d'un euro. I per portar-vos una proposta de fora de Montornès, tenim la 17a Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó. Trobem, d'una banda, una mostra d'arts i oficis de la riquesa de les tècniques ancestrals que van formar part essencial de la vida quotidiana en temps passats. Així, els hi poden donar un espai perquè no quedin perduts amb el temps. Però també hi ha altres tavins, una mostra de degustació i venda de vins amb 4 denominacions d'origen tarragonines. La Deo Terra Alta, la Deo Tarragona, la Deo Cu Priorat i la Deo Montsant. A la mostra més també hi trobarem tallers i conferències per totes les edats.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Nosaltres hem de marxar, hem arribat fins aquí aquesta setmana, ja pràcticament acabem el mes de maig. Si voleu tornar a escoltar el programa, recordeu que a les 10 teniu una nova oportunitat de fer-ho. Avui hem parlat del cap de setmana, de cinema, estrenes a plataformes també, de l'espectacle de demà d'Entre Bambalines i també de la campanya de què s'han adherit diversos comerços de Montornès. Fes un truc, es diu aquesta campanya. Tot això ho podreu tornar a escoltar, com us deia, a les 10. I durant el cap de setmana ja sabeu que no estem, sinó que podeu recuperar més contingut a radio.montornès.cat o bé continuar escoltant la ràdio, que tota la programació de Ràdio Montornès continua 24/7 aquí mateix al 91.2 de l'FM. Nosaltres tornarem dilluns, parlarem de com ha anat la remensada. També ens acompanyarà el nostre company el Sergi Casanovas amb l'actualitat esportiva, la Mariona Martínez de la cooperativa Eines i del Servei Crític per parlar dels vapers, superinteressant, i l'antibatalla, que això no s'ho pot perdre ningú, que ja és darrer dilluns a més i hem de saber quines han estat les pitjors cançons que s'acaben d'estrenar. Nosaltres marxem, que passeu un molt bon cap de setmana i dilluns es tornem a trobar a les 5.
4: Fins dilluns, Mireia.
2: Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
5: Combatre la calor. L'inici de l'estiu ve marcat per l'augment de les temperatures que aquest any es preveuen especialment elevades amb la possibilitat d'arribar a xifres rècord a diferents indrets del territori català. Per aquest motiu, és important tenir clares les diferents mesures a seguir per tal d'evitar un cop de calor. Un dels riscs d'aquesta època de l'any és la deshidratació. Doncs amb la calor s'augmenta la sudoració i, com a conseqüència, més pèrdua d'aigua i minerals a través d'ella. Sentir cansament o mareig, tenir la pressió arterial baixa i patir taquicàrdies o rampes poden ser alguns dels símptomes de la deshidratació. Cal beure suficient aigua al llarg del dia, encara que no tingueu sensació de set. Endur-se una ampolla d'aigua quan esteu fora de casa pot ser una bona solució. Si l'aigua se us costa, podeu escollir altres opcions. Fer aigües aromatitzades. Es deixa l'aigua en una gerra macerada durant un parell d'hores o més, amb una llimona neta i tallada amb la seva pell i algunes fulles de menta fresca, per exemple. Però podeu posar la fruita o herbes aromàtiques que més us agradin. L'aigua de coco, el kombucha, les infusions o els tés amb gel, per exemple, gingebre i llimona, o bé l'aigua amb gas i llimona, són d'altres idees per preparar a casa o demanar al bar. En canvi, eviteu el refresc, les aigües comercials de sabors que porten edulcorants i les begudes alcohòliques, fins i tot la cervesa. Pel que fa a l'alimentació, hi ha aliments que també aporten aigua, com les fruites, les verdures i les hortalisses. Per tant, cal fer una alimentació rica en aquest grup d'aliments i assegurar la seva presència tant a dinar com a sopar. També és important evitar sortir a les hores del dia més caloroses i no fer exercici físic al migdia. Si sortiu, protegiu-vos amb gorra, ulleres de sol i protector solar i procureu passar per les ombres. Cal mantenir la temperatura de la casa, pot ajudar a ventilar a primera i última hora del dia i tenir les finestres tancades amb les persianes abaixades a les hores de més calor. Finalment, remulleu-vos al llarg del dia per mantenir la temperatura corporal, amb dutxes o banyar-vos al mar o a la piscina si teniu l'opció. Si no, refresqueu-vos amb una tovallola marada d'aigua a la cara, els canells i la nuca. Aquest estiu, hidrateu-vos suficient i tingueu cura sobretot dels nens i les persones grans, que són les més vulnerables a patir un cop de calor.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Moments d'òpera.
4: Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Claire Monde.

0: Temps d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclermonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'estrena va ser a l'Òpera Còmic de París un 14 de maig del 1889, per aquestes dates fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, Esclarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonnich. Per sort, van enregistrar aquest títol i per això, a dia d'avui, podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa a Esclarmonde, per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Bollinger.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Golan i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Golan, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Golan.

Clermont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Roland i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

Acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde, de Massenet, aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Roland, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francès ara vol fer que Roland sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Roland. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Roland. De nou, escoltem les veus de Joan Sutherland com Esclarmonde i Jaume Aragall és Roland.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perdrà tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclat Monde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complert oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclat Monde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és doncs el final feliç de l'òpera Esclat Monde de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: L'estopa prop del foc s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer: amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns mal parlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana: pany i clau i barra travessera a la porta. O també, cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Encetem el programa avui, divendres 22 de maig de 2026. Por fi és viernes. I per fi tornem a trobar-nos aquí a partir de les 10 amb el Miquel Zafra i la Núria Catxan. I serem amb tots vostès, amb tots vosaltres, fins les 12 del migdia, si és que ve de gust. Amb un món de propostes i també amb la intenció de passar una bona estona i compartir aquestes dues horetes aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. I és que als matins tenim molt que donar, tant que ja sabeu, comencem amb el bon dia, que és el que toca, no? Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
2: Avui sí, per fi, divendres ja.
1: Avui ha arribat, avui tenim ja la sort de veure i poder tocar amb els dits el cap de setmana. Un cap de setmana a Montornès molt musical, molt actiu, amb molt de teatre. I la veritat que amb ganes, perquè aquestes coses passen un cop a l'any, per tant és important recolzar a tots els actors i actrius que ens deleiten amb la remensada. Red, suposo que tu ja estàs preparat.
2: Aquí ja estem tots amb
1: a punt.
2: Les armes preparades per aquesta lluita del cap de setmana.
1: Doncs ja sabeu, queda només un dia per la gran trobada amb els remenses. I és que serà la 11a edició musical, la desena, que faran al carrer. El punt de sortida ja sabeu que és allà dalt, a la plaça dels remenses, cap a les 6 de la tarda. I com és habitual, acabarà la Pau Picasso. Com que farà caloreta, doncs potser vindrà de gust anar amb roba que transpiri, fresquets, fresquetes, amb una mica de gorro, que ens faci una mica d'ombra, i anar preparats amb sabates còmodes, perquè trigarem aproximadament 2 hores de musical. S'escenifica al carrer, als carrers de Montornès, i aquesta obra musical està feta per gent del poble, per persones, nens, nenes, adults, gent gran que viu i que representa aquesta batalla. L'obra, ja sabeu, escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses, que es va lliurar a Montornès un 4 de gener de 1485. El musical va ser concebut per a l'escriptor Xavier Bertram a l'any 2014 i la música va estar composada per al Xavier Bauer. La direcció va a càrrec de l'actor i director vallesà, el Toni Figuera. I Figuera va parlar amb nosaltres ara fa uns quants dies i ens va recordar que aquest any hi haurà novetats, especialment pel que fa al muntatge escènic i també algunes escenes.
3: Hi ha canvis, hi ha sorpreses, sí. Com sempre passa a la remensada, sempre hi ha intèrprets nous, gent que ve, gent que torna, gent que comença i fa per primera vegada la remensada. Això ja sempre són canvis importants, vull dir que a l'hora de la veritat el repartiment sempre hi ha canvis. I després també és veritat que aquest any hem apostat per fer canvis importants en el muntatge escènic d'alguns actes. I realment hi ha actes que s'han canviat a tot el moviment escènic, totes les escenes com estan plantejades, per buscar una mica més aquest dramatisme, per buscar més acció, per buscar que l'espectador visqui l'experiència una mica més forta, diguéssim, que altres anys.
1: Doncs ja sabeu, la remensada queda en hores, ha començat el compte enrere, és la 11a edició del musical, la desena que es fa al carrer, aquesta que es va fer a l'interior va ser degut al Covid-19 i res, tornarem a sortir als carrers, els carrers estaran plens i a més és un musical que és gratuït, que el pot veure tothom que vulgui apropant-se a la plaça dels Remenses. Després faran un recorregut fins a arribar a la Pau Picasso i allà és on acaba, on s'arriba a la fi de la història de la remensada. We'll be right back. Ja sabeu també que aquests dies s'ha obert la convocatòria perquè les famílies que vulguin participar en el programa Vacances en Pau puguin presentar la seva sol·licitud. Ahir vam escoltar el tècnic de cooperació Marc Colàs justament aquí a les mañanes i avui volem recordar que la campanya està oberta i que teniu oportunitat d'omplir la convocatòria i ser una d'aquestes famílies acollidores. La campanya consisteix en acollir nens i nenes provinents dels campaments de refugiats sahrauís durant els mesos de juliol i agost. D'aquesta manera s'ofereix als infants sahrauís l'oportunitat de descobrir realitats que desconeixen, passar l'estiu lluny de les dures condicions climatològiques que hi ha al desert amb més de 50 graus i conviure també amb altres nens i nenes de la seva edat per compartir i ampliar la seva visió del món. Aquests nens moltes vegades són o seran les úniques vacances que podran fer a la seva vida. Així ens ho va explicar la regidora de Cooperació Internacional, la Evelyn de la Rosa.
4: Com sabem, allà al desert les temperatures són molt elevades, la situació que viuen aquestes famílies exiliades en aquell desert a la zona d'Argèlia, doncs suposa que puguin trencar una miqueta amb aquesta rutina que es troben, que puguin venir aquí, que puguin gaudir amb els infants de Montornès de les activitats que fem durant l'estiu, que tinguin la possibilitat de poder anar al metge i fer-se revisions, que estiguin durant dos mesos amb una alimentació més saludable i més sana i que això els doni com unes forces i un extra doncs per poder acabar el que és la resta de l'any en els campaments i esperar 12 mesos per poder tornar a venir cap aquí i gaudir de l'estiu a Catalunya.
1: Les famílies de Montornès que vulguin fer acollida o demanar més informació poden contactar amb el Departament Municipal de Cooperació Internacional a través del correu cooperacio@montornès.cat o també poden trucar a l'Ajuntament de Montornès. També es pot contactar amb l'Associació de Caldes, Caldes Solidària, que trobareu al correu info@caldessolidaria.org o al telèfon 696 037 838. I també vull explicar que des del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç s'ha engegat un procés de diagnosi per millorar la formació i l'ocupació al barri de Montornès Nord. En els carrers, aquests dies passats s'han fet diverses trobades amb empreses per conèixer les necessitats i d'altra banda s'ha parlat amb persones usuàries del programa Treball als Barris per escoltar les seves experiències i les seves necessitats a l'hora de buscar feina i formar-se. Amb totes les dades que es van recollir en aquestes dues trobades, es volen promoure programes i també polítiques ocupacionals i formatives que s'ajustin més a la realitat social i empresarial de Montornès Nord. Seguirem informant sobre aquest tema que és molt interessant. I avancem una mica i ja sabem que tenim teatre al Margarida Xirgo aquest dissabte entre bambalines, que les places estan totalment exaurides. Tenim teatre musical al carrer amb la Remensada i volem avançar que de cara a la propera setmana tindrem una xerrada que va sobre la felicitat del dia a dia. La farà el Miguel Ángel i Mica Franganillo. Serà divendres a les 6 a la Biblioteca Rosa Leveroni. Els investigadors Miguel Ángel i Mica Franganillo parlaran sobre qüestions existencials i ho faran en una conferència que s'apropa allà a la biblioteca. Serà la conferència el divendres dia 29 a les 6 de la tarda. Ja us podeu reservar aquest dia i aquesta hora perquè els investigadors en antropologia social, Miguel Ángel i Mica Franganillo, ens proposen això, no? Parlar una mica de la felicitat del dia a dia. I aquestes converses, que són amb caire social, doncs s'han fet diverses a la biblioteca i han estat un èxit. Per això us recomano que us marqueu aquesta proposta. Tots dos, tant el Miguel Ángel com el Mica, formen part de l'aula-taller La Escuelita, amb seu a Montornès. Es tracta d'un projecte humanista d'intenció holística des d'on dissenyen pedagogies que estan centrades en el coneixement del ser humà. Per això, després aquestes xerrades, aquestes propostes són tan adients. Apunteu, 29 de maig, 6 de la tarda, Biblioteca Rosa Leveroni. I a mi m'agrada de tant en tant, i sobretot els divendres, fer una mica d'ullada a la comarca. I ni que sigui a modo de titular, us dic que la Garriga instal·la els nous contenidors tancats. Aquest sistema estarà de prova durant les properes 4 setmanes i els contenidors tancats a la Garriga es van començar a instal·lar aquesta setmana. És un canvi al model de recollida selectiva en contenidors tancats a la Garriga, cada vegada més palpable. Doncs aquesta setmana van començar i ara estan amb aquestes 48 illes arreu del seu municipi, la Garriga, provant aquests punts on s'instal·laran 26 més de contenidors de vidre en zones on es manté aquest sistema de porta a porta. Recordem que hi ha pobles on fins ara ha existit o coexistit el porta a porta. Ara canvien i van cap a aquests contenidors intel·ligents tancats. 4 setmanes de prova, ja veurem. Més coses. El cap de planellador a Mollet ha recuperat el servei de pediatria. Fa un any i mig que estava tancat. Es preveu que durant la segona quinzena de setembre retorni a CIR el cap de Camp Antiquet. El centre d'atenció primària de Planellador a Mollet recuperarà la propera setmana el servei de pediatria després d'un any i mig d'obres a les instal·lacions. Dijous que ve, 28 de maig, ja s'atendran visites urgències pediàtriques i a partir de divendres es presentarà aquest nou servei. Fins ara, i mentre es duien les termes i les obres, aquest servei havia estat ubicat al cap de Camp Antiquet. Doncs torna l'equip de pediatria i torna amb aquestes millores. I Granollers, hem anat a la Garriga, a Mollet, i ara anem a Granollers. Atenció, perquè esdevé un museu a peu de carrer. Què vol dir això? Doncs que a qualsevol paret del carrer podrem veure 14 obres d'art que han estat instal·lades a la via pública. El projecte Art Fora de Lloc està vinculat al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Al carrer Sant Jaume, al costat del Mercat de Sant Carles, s'hi poden veure A on dicen que el pescado es caro, un quadre de 1894 de Sorolla. Natura morta, de Pablo Picasso. La lechera de Burdeos, de Francisco Goya. Tots aquests carrers doncs, ens donaran oportunitat de veure aquestes 14 rèpliques a mida real de les obres provenients del Museu del Prado, el Museu Picasso i el Museu de Granollers en el marc Art Fora de Joc. La inauguració del projecte va ser dilluns a la Sala Sant Francesc, on es va descobrir algunes de les obres seleccionades, així com les seves ubicacions. Les obres romandran penjades als carrers de Granollers fins a principis de juliol. S'hi poden trobar rèpliques de diversos autors, des del Bosch fins a Lourdes Basolí, passant per Diego Velázquez, Francisco Goya o Pablo Picasso. Doncs una iniciativa que ens sembla molt interessant als carrers de Granollers a l'aire lliure i esperant que tothom respecti aquestes obres. Doncs cultura i activitat als carrers de Granollers. Bé, de les notícies comarcals, a dir que avui és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Cada 22 de maig se celebra aquest dia, decretat per les Nacions Unides, amb l'objectiu de crear consciència sobre la importància que té la biodiversitat per als éssers humans i la necessitat de cuidar-la i preservar-la per les futures generacions. Avui també és el dia de la síndrome 22Q11. potser val la pena investigar una mica, és el síndrome del velo cardiofacial. També se celebra doncs, a alguns països del món, no tan sols aquí. És el Dia Mundial del Pac-Man, el Dia Mundial del Gòtic i la Setmana de l'Educació, Educació Artística. I res, anem ja a recordar que avui és Santa Quitèria, avui és Santa Rosana, Aitor, Humiliana, Rita, Càssia i Domènica. Tots aquests sants se celebren avui. Des d'aquí volem felicitar totes les persones que estan doncs, amb aquesta possibilitat de gaudir del seu sant, al igual que totes les persones que estiguin d'aniversari. Per molts anys, felicitats i que tingueu un dia meravellós. Recordeu a Ana Belén? Sí? Doncs amb ella ens quedem. I per què no? Contamíname, però de coses bones, per favor.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs anem a repassar el contingut. Avui hem convidat a la Bet Quadrades perquè ens ha fet unes receptes molt adients per el temps en el que ens trobem, a hores de la remensada. Per tant, ens ha fet una recepta deliciosa que és coca remensa i acaba amb un còctel Montornès Esprit Especial Remensada. Això no ens ho podem perdre. I és que la nostra cuinera en sap molt i té grans idees. És una gran creativa. Per això ens ha oferert aquestes dues receptes. També avui és divendres i torna la secció número 51 de Manolo Carrillo amb els seus llibres i els seus vinils. I avui ens parla de Santiago Díaz, El Amo JD. I acabarem amb l'Alicia García i les seves coses, un repàs als programes de tota la vida de la tele i la ràdio. Esteu preparats? Doncs vinga, que comencem!

0: I anem ara amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Pugen les temperatures i serà un dia càlid. Màximes de 29 graus a Manresa i a Vic, 28 a Igualada, 27 graus a Sabadell, 25 a Barcelona i 24 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar, bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, fins demà. Farmàcia de Guàrdia, avui és la farmàcia Mugent a l'avinguda Ernest Lluc número 7 a Montornès del Vallès. Durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, trobarem oberta la farmàcia Nord al carrer Federico García Lorca 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu el 112 o bé al telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: El Parlament aprova triplicar les multes per pintar grafitis als trens fins a 900.000 euros en els casos més greus. És el nou règim sancionador que tira endavant amb els vots a favor de tots els grups, excepte Comuns i la CUP. Han estat detinguts ja 10 grafiters per causar danys valorats entre 177.000 euros en trens i metros a Catalunya. El ple del Parlament va donar llum verda el dimecres d'aquesta setmana a modificar aquest règim sancionador per als grafiters als trens. Aquesta nova normativa triplica l'import de les sancions que tipifica la legislació, de manera que passen a ser multes d'entre 18.001 euros a 90.000 euros per casos greus i entre 90.001 euros i 900.000 euros per als molt greus. El text recull que, segons dades facilitades per Renfe, l'operadora va gastar 11,6 milions d'euros en netejar trens en el 2023 i uns 32.000 euros diaris. Vull dir que la broma surt costosa. Bé, anem ja al govern, que anuncia 640 noves places de secretaris, interventors i tresorers per tots els ajuntaments. El govern aprovarà la setmana que ve una oferta d'ocupació de funcionaris d'habilitació nacional que permetrà donar estabilitat als ajuntaments. El Consell de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que la setmana vinent el govern aprovarà una oferta d'ocupació pública històrica en què es convocaran 640 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment adreçades a secretaris, interventors, tresorers municipals. I acabem ja amb la preocupació de l'OMS, profundament preocupada per la magnitud i la velocitat de l'epidèmia del Ebola. La província de Ituri, a la República Democràtica del Congo, reuneix totes les condicions que dificulten el control de l'epidèmia. L'actual brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo es va detectar quan ja hi havia molts casos sospitosos, entre els quals molts de sanitaris. Fins i tot hi havia casos a Uganda que havien viatjat des del país veí. Tot plegat feia pensar que l'epidèmia ja estava extesa. Per desgràcia, els pitjors auguris ja s'estan confirmant. Uns dies després, l'Organització Mundial de la Salut ja parla de mig miler de casos sospitosos i 130 morts. Creu que probablement ja fa 2 mesos que el virus i circula. Aquesta és la primera vegada que el director general de la OMS declara una emergència de salut pública d'importància internacional amb tanta celeritat abans, fins i tot, de convocar un comitè d'emergència. Ho fa perquè estic profundament amoïnat per la magnitud i la velocitat de l'epidèmia. I aquestes són algunes de les notícies del dia. I nosaltres ens endinsem ja en el contingut que hem preparat per avui a les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Las mañanas de Radio Montornès.

La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Las mañanas de Ràdio Montornès.
3: Avui ens llancem de cop a les mans de la Elisabet Quadrades i ho fem per cuinar. Ja sabeu que ella té un don i, a més, li agrada molt la cuina i té la sort de doncs, tenir un robot que és una meravella i que ajuda moltíssim a la cuina. Bet, molt bon dia, què tal?
4: Pues superbé, superbé.
3: Encantada avui de saludar-te.
4: Igualment, estem molt creatius avui.
3: Sí, no? I és sí, que sí, tenim sí. Un cap de setmana remensa 100%.
4: Uh-huh.
3: I avui tenim un programa especial de cuina per fer un homenatge a la nostra remensada. Has pensat que seria molt adient fer una coca remensa i un còctel?
4: Sí, la coca remensa és la coca que podeu trobar a les pastisseries del municipi, que ells la fan boníssima i que jo us encoratjo a que aneu a comprar-ne una i després fem la nostra i així es comparem o aprenem dels mestres pastissers, que segur que també és superbona i sempre podem aprendre trucs o dir, ai, a la meva li falta això. Què et sembla?
3: Perfecte, doncs digue'm quins ingredients necessitem per fer aquesta coca remensa?
4: Jo m'he basat en la que fan ells, i és una coca de massa de brioix i llavors va farcida la crema pastissera, nous i panses, val? I jo li he donat el meu toc, com sempre, ja saps que si jo no dono el toc, no sé fer. Llavors, ingredients, necessitem panses de Corinto, una copa de licor, pot ser ron, pot ser whisky, el licor que més us agradi, o moscatell. Aquest licor és per posar a hidratar les panses, vale?
3: Molt bé.
4: 25 grams de nous. Per fer la crema pastissera necessitem 500 grams de llet, 70 grams de sucre, 60 grams de farina de reposteria, 2 ous. Necessitem també 2 gemes d'ou, una beina de vainilla i ara ja per fer la massa de la coca, 120 grams de sucre, 4 o 5 tires de pell de llimona o podem alternar llimona i taronja, com més us agradi, 180 grams d'aigua, 2 ous, 60 grams de mantega tallat en trossets, 25 grams de llevat fresc, 520 de farina de força, una culleradeta d'anís en gra i una culleradeta de canyella mòlta, un pessic de sal, oli de girassol per engrassar, un ou batut i 4 cullerades d'ametlla laminada. No patiu per als ingredients perquè són molts, però jo això ho publicaré a Instagram i a les meves xarxes i podreu trobar-ho tot. I inclús les persones que teniu Thermomix, si teniu un model TM6 o TM7, jo faré la recepta creada. De fet, ja la tinc llesta perquè la pugueu fer amb el siguiente, que és la gràcia de cuinar amb el nostre robot. Així és que no heu de patir per apuntar.
3: Molt bé, perquè has donat molts ingredients i ens hem quedat tots a meitat.
4: Per això. Com que són bastants ingredients, doncs jo o aquesta mateixa setmana ho publicaré i qualsevol persona, doncs entrant a les meves xarxes, buscant per Bet Quadrades, trobarà allà la recepta de la coca de la remensada. Val, comencem a fer la recepta. El primer que hem de fer és agafar aquestes panses, les posem en un bol i les posem a hidratar amb aquest licor que hem dit, que podia ser whisky, conyac, moscatell, el que vulguem. Aquells colins que tenim pel moble bar que s'han de gastar. Val? I això ho deixem, que es vagi hidratant. Ara posem dins del got del nostre robot la llet, el sucre, la farina, els ous i les gemes. Tallem la beina de la vainilla per la meitat a lo llarg i amb la punta del ganivet l'anem desplaçant per a l'interior per extreure les llavors i afegim les llavors al got del Thermomix i iniciem el modo espessar 100 graus. Les persones que tenen models nous, el TM6 o el TM7, ja tenen aquest modo que està automatitzat i que ho fa sol. Val? Un cop que tinguem la nostra crema feta, la posem amb una màniga pastissera, tanquem la màniga, i la reservem. Ja sabeu que la crema l'hem de fer i deixar refredar una miqueta. La posem amb una màniga pastissera perquè així després serà més fàcil de posar a sobre de la nostra crema. Val? A mi m'agrada més fer-ho així. Si no voleu, doncs amb un bol i després ho repartiu amb una cullera, però per mi és més còmode. Rentem el got i continuem amb la recepta. Recordeu que havíem posat unes panses amb remull? Doncs les hem d'escórrer, però sense tirar el líquid. El licor el guardem.
3: Molt bé.
4: Les colem amb un colador, deixem les panses per un costat i el líquid per un altre, perquè aquest líquid enriquirà la nostra massa de brioix. Val?
3: Perfecte.
4: Llavors, comencem amb la massa de coca. Posem en el got el sucre i la pell de la llimona i de la taronja i polvoritzem 15 segons, velocitat 10. Amb això el que hem fet és aromatitzar el nostre sucre. És sucre glaç amb gust de llimona i de taronja. Vale? Afegim aigua, el licor del remull de les passes, els ous, la mantega que estava talladeta i a temperatura ambient, el llevat, la farina, l'anís en gra, la canyella i un polsim de sal i amassem 8 minuts. Ja tenim la nostra massa feta.
3: Perfecte.
4: Llavors,
3: la deixem de refredar?
4: Aquesta massa la traiem del got i formem una bola. Vale? És una massa abundant. Aquesta massa ens donarà per fer dues coques de remensada.
3: Però
4: llavors,
3: l'hem de deixar reposar o no?
4: No, tal com acaben
3: els 8 surt.
4: Minuts, sí, tal com acaben els 8 minuts, la traiem del got del Thermomix, val? Ens engreixem les mans amb una miqueta d'oli i a sobre del marbre fem una bola i dividim aquesta bola en dos.
3: Perfecte.
4: Val? I aquestes dues boles les posem a sobre de paper de forn. I llavors amb les mans les anem estirant amb l'ajuda d'un rodet i les extenem donant-li forma de coca, una forma ovalada a sobre del paper de forn, perquè després sigui fàcil de transportar cap a la safata.
3: Sí.
4: Els hi donem la forma, ja sabeu que com que tenim una bola, si necessitem que ens quedi una forma ovalada, hem d'estirar una miqueta la massa i primer donar nosaltres una miqueta la forma i sempre moviments des del centre cap a una punta i des del centre cap a l'altra per no estressar la massa, com sempre us explico. Estirem les dues masses i un cop estirades els hi posem per sobre la crema pastissera que la teníem col·locada amb una mànega, vale? Així per sobre farcint, deixant un bol perquè no se'ns caigui la crema. A sobre de la crema hi posem les nous i a sobre de les nous les passes que havíem hidratat amb el licor. Val? Pintem tota la vora amb ou batut i espolvorem amb ametlla laminada. Ara és el moment que la tapem amb un drapet i la deixem reposar 30 minuts.
3: Ara sí.
4: Vale? Que tu em preguntaves
3: sí.
4: abans, la deixem reposar? No, la deixem reposar ara.
3: Ara, vale. Vale?
4: Quan ja la tenim muntada. Vale?
3: Vale.
4: Llavors això farà que la coca creixi amb la crema que li hem posat a sobre i tota la decoració. Escalfem el forn a 220 graus, calor a dalt i a baix, sense aire. Ja sabeu que el turbo dels forns en resseca les masses. I primer fornegem una coca durant uns 20 minuts aproximadament i després l'altra. I ja tenim la nostra coca de remensada llesta.
3: Toma allà, que bona. Doncs que podem fer-la a casa, que podem comprar-la, que tenim les dues opcions i que segurament quan fem les coses amb molt de carinyo surt espectacular.
4: Clar, llavors aquí es tracta de que aneu a les pastisseries i compreu la coca de remensada, però després, quan a lo millor ja no n'hi ha i us ve de gust, doncs llavors la podeu reproduir vosaltres a casa amb aquesta recepta.
3: Perfecte. I això ho vols acompanyar amb un còctel?
4: Aquest còctel sí que no el trobareu allò. A mi em passen aquestes coses, que dic, ai, la coca de remensada, però després he dit, bueno, però això s'ha d'acompanyar amb alguna cosa. I he pensat, còctel de la remensada, com seria el còctel de Montornès?
3: Ai, com seria? Ja has pensat, no?
4: Clar, jo que sóc molt tecnològica, us he de confessar que m'he ajudat. M'he ajudat d'aquesta inspiració que tenim ara, que es diu ChatGPT.
3: Ah, molt bé.
4: Però hi ha molta gent que s'enfada i diu que no s'ha d'utilitzar. Però jo penso que el ChatGPT, si no li preguntem exactament el que volem i si la idea no la tenim nosaltres, ell no en sap contestar.
3: Clar.
4: Llavors jo l'he preguntat, si Montornès del Vallès fos un còctel, quin còctel seria? I si fos el còctel de la remensada? I llavors és veritat que ChatGPT m'ha dit coses que m'han interessat.
3: Ah.
4: M'ha dit que hauria de ser un còctel dolç, perquè Montornès és un poble mediterrani i on hi ha molta vida i la gent surt molt al carrer i això m'ha agradat.
3: Clar que sí, perquè llavors, és real, això és real.
4: És real. M'ha dit que hauria de tenir vermut negre i cava, perquè estem molt a prop de poblacions on hi ha denominacions d'origen i això he cregut que estava molt bé. I llavors... No m'ha proposat res més, però jo he pensat que en Montornès del Vallès, l'ametlla, aquest còctel havia de tenir ametlla, no? Perquè és una identitat de Montornès, l'ametlla, no? Llavors, també portarà una miqueta de licor d'ametlla, de mareto. I també li posarem una mica de taronja perquè sigui refrescant. Jo us puc dir que ja l'he provat, perquè, clar, he pensat, l'he de provar, no puc crear alguna cosa sense saber com està. He fet mitja recepta perquè, claro, és d'hora i he pensat no podem torrar-nos a aquestes hores ja, però m'ha agradat molt. Així és que ara ja el tinc creat i a punt de fer la foto i aquest còctel Montornès Sprint Remensada també estarà a les meves xarxes i aquest sí que us encoratjo a que el feu i que aquest cap de setmana tots després d'anar a veure la remensada doncs brindem amb les persones que estimem a la salut de Montornès, d'aquesta gent de la remensada que fa una feina tan important i a la salut de tothom, no? De tots els montornesencs.
3: Clar que sí, feliç remensada, que gaudiu molt d'aquest espectacle, d'aquest musical i sobretot que sortim tots a veure'l, eh? Clar
4: sí,
3: que sí.
4: És molt important. Jo tinc palco d'honor, ho haig de dir, eh?
3: Ah, sí?
4: Des del meu balcó... Estic al mig i ho escolto i ho veig tot molt bé, però sempre m'agrada baixar, sempre m'agrada baixar a fer poble i és una feina, hi ha molta feina al darrere de tot aquest espectacle, eh?
3: Sí, sí, tota la raó, bé, tota la raó.
4: És molt bonic, eh? Ara que ja tenim una edat, Nuri, jo me'n dono compte, jo ja sabeu que treballo a la llar d'infants, quan veig aquests nens petitons que tenen 2-3 anys, i estan al pati i fan de bou, i fan de...
3: De diables.
4: De diables. I l'altre dia un em deia, tu l'Angeleta, dic, carai, sí que m'ha vist bé aquest noi. Llavors, em fa molta il·lusió, perquè penso que ho estem fent bé, que la tradició perdura i que ho estem fent bé. Així és que vinga, anem a fer aquest còctel.
3: Doncs vinga, manos a la obra, coca remensa i també aquesta proposta Sprints que ens ha portat la Bet, creació pròpia, que estarà espectacular. Bet,
4: doncs
3: com
4: vinga.
3: Sempre, una abraçada i feliç remensada.
4: No vols que et doni els ingredients i et digui com el fem?
3: Ai, m'he quedat aquí?
4: Sí, no, t'he dit el que portaria però no hem dit com.
3: Ah, jo pensava que això es feia poti-poti i ja ho tenim.
4: No.
3: Doncs
4: no,
3: va, anem.
4: Dic, vinga, aquest sí. Ingredients. 100 grams de sucre.
3: Sí.
4: Una taronja pelada, sense res de pell ni de part blanca.
3: Val.
4: Farem 15 grams de licor de taronja i 15 grams de licor d'ametlla, a l'amaretto.
3: Val.
4: 8 glaçons de gel. 125 grams de vermut negre.
3: Vermut negre.
4: Sí, i 750 grams de cava molt fred. Per decorar els nostres gots, sucre morè i ametlla molta. Bueno, ametlla, pot ser ametlla i ara us dic com fer-ho.
3: Vale. Doncs ja tenim els ingredients. El sucre el podem substituir per qualsevol altre endolçador, no?
4: Aquest sucre, el primer que us he dit, és el que va dintre del còctel, que el podeu suprimir per qualsevol altre edulcorant. I el que us he dit ara, el sucre morè, és per
3: decorar.
4: Sí, llavors, clar, ha de ser un edulcorant que enganxi, que quan posem aigua a la copa a la vora es quedi enganxadet, vale?
3: Vale.
4: Comencem a fer el còctel. Posem el sucre blanc dins de... dins del got i pulveritzem 10 segons al 10.
3: Molt bé.
4: Vale?
3: Fem glaç.
4: Llavors, sí, fem glaç. Afegim la taronja, 50 grams d'aigua i amb el turbo li donem 2 segons un cop.
3: 2 segons?
4: Amb això, un cop.
3: Sí?
4: Amb això haurem aconseguit un suc de taronja que hem de colar amb el colador, amb una malla fina, i posar-lo en un gotet per reservar totes aquelles pells. Només volem el líquid.
3: El líquid, vale.
4: Vale. Netegem bé el got, ben net i ben sec, i ara posem sucre moré,
3: sí,
4: i ametlles. I pulveritzem 10 segons al 10.
3: Molt bé.
4: Amb això tenim un polsim de sucre moré i ametlla que reservarem també a part, que això serà per decorar.
3: Molt bé, vale? Això no ho he fet mai.
4: Això seria com el que hem fet abans.
3: Amb el glaç, però...
4: El
3: amb, sí.
4: Sí.
3: Amb l'ametlla quan... i el sucre moré. Sí, sí, sí.
4: Clar. O quan fem sucre i pell de llimona, al final
3: també
4: estem aromatitzant. Vale? Aquí és perquè així serà un polsim que tindrà el coloret del sucre moré, però quan bevem trobarem el gustet de l'ametlla, que és
3: perfecte,
4: el que ens interessava pel còctel. Vale. Ara ja tenim això fet. Afegim el líquid, el suc de taronja que hem colat.
3: Uh-huh.
4: Afegim el vermut negre,
3: sí,
4: afegim el cava, afegim el licor de taronja i el licor d'ametlla, posem gel i triturem 30 segons al 5.
3: 30 segons al 5, val.
4: Vale, i això, sobretot el cava i el vermut, si el podem tenir a la nevera que estigui superfresc, millor que millor, perquè estarà més bo. Això ho reservem amb una gerra i ara agafem les copes on ho servirem, posem un platet amb aigua, posem les copes cap per avall i mullem el bol de la copa amb l'aigua i després d'haver-lo passat per l'aigua ho passem per la barreja de sucre moré i ametlla molta i llavors omplim cada copa.
3: Amb cuidado, perquè quedi,
4: sí,
3: tot maco,
4: sí,
3: no?
4: Uh-huh. Sí. I si tinguéssim una ametlla garrapinyadeta d'aquesta granillo,
3: sí,
4: que a vegades també la trobem feta, també li podríem tirar una miqueta per sobre del còctel.
3: Ah.
4: I ja tindríem el nostre còctel Montornès Sprints remensada per fer un brindis a la salut de tothom.
3: Doncs amb el brindis per als remenses i per tot el poble ens,
4: sí,
3: quedem avui divendres. Sabeu que demà a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses tenim el gran musical La Remensada. La Bet ha fet el seu homenatge enguany amb aquesta coca remensa i amb aquest còctel Sprints. Bet, gràcies i fins aviat. Bona
4: fins
3: remensada.
4: Aviat. Bona, igualment, bona remensada a tothom.
2: Las mañanas de Radio Montornés.

0: Les mañanes en territori nocturn. Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: LGTBIQ+. Col·lectiu social format per lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, queer i qualsevol altra orientació sexual o identitat de gènere considerada no normativa.
2: L'acrònim LGTBIQ+, és un terme que ha anat creixent amb els anys, ampliant horitzons amb formes de ser i estimar ben diverses. És per això que el diccionari del Termcat d'aquest àmbit ha anat acumulant entraves. Avui en parlen la Dolors Montes del Termcat i qui va començar aquest vocabulari, que és la lingüista Marta Breu.
3: Inicialment, aquesta sigla va néixer com a LG, quan es parlava bàsicament del col·lectiu de lesbianes i de gais, no? Quan hi havia la lluita per aquest col·lectiu, i aquesta sigla, a mesura, diguéssim, que ha anat incloent la lluita d'altres col·lectius relacionats amb el gènere i amb el sexe, s'ha anat ampliant també, no? Mm-hmm. És a dir, que sí. I de LG ha passat a LGT, que inicialment era transsexuals i que de fet ha volgut acollir un ventall més ampli, i ha passat a ser transgènere o trans, no? Mm-hmm. També les persones intersexuals, i per això s'ha incorporat la I, o les persones, la Q, no? De queers, que és aquestes mm-hmm. persones una mica que no es defineixen, no? És a dir, que no s'inclouen dins aquesta dualitat d'home-dona o homosexual-heterosexual, sinó que una mica, diguéssim, sí, van per lliure. És a dir, que una mica crec que la sigla LGBTQI+, o més, diríem, ha estat l'evolució paral·lela a la història del col·lectiu.
2: La Dolors explicava com s'ha anat ampliant el col·lectiu, un creixement que el diccionari del Termcat, com dèiem, doncs ha anat fent en paral·lel. Però, Marta, com va començar tot?
4: Com a treball de final de màster, jo tenia ganes de fer un vocabulari terminològic, un diccionari, perquè bueno, m'havien explicat com es feia i tal. I llavors vaig triar aquest àmbit de coneixement, el món LGBT, perquè jo en formo part i una mica quan surts de l'armari o just abans de sortir de l'armari vols saber moltes coses sobre el món LGBT o normalment passa, no sé si sempre passa. I llavors això, doncs el llenguatge, em dedico a això, no? Era el que havia estudiat i tal, doncs era una part important per mi. I em semblava que aquest llenguatge d'especialitat, no? Propi del món LGBT, doncs és bastant expressiu, té la particularitat que té formes que potser a l'inici volien ser hermètiques o no transparents per un motiu doncs, de seguretat, no? Com que la història d'aquest col·lectiu sempre havia estat de tenir una posició clandestina i, per exemple, doncs, formes com sortir de l'armari o entendre a l'ambient, no? Els bars i els llocs on hi va aquest col·lectiu, doncs eren termes que potser no eren tan transparents, tot i que ara s'ha obert i ja, jo crec que ja es coneixen més. Sí.
3: Nosaltres vam tenir coneixement d'aquest vocabulari que havia fet la Marta. Vam veure que no teníem gaire terminologia nosaltres al Termcat d'aquest àmbit, que era una terminologia que ens interessava tenir, perquè el nostre objectiu és donar a conèixer la terminologia catalana a tot el públic, no? I com més en tinguem, millor. Ens va arribar aquest vocabulari, vam veure que era un bon vocabulari, que era rigorós, i li vam proposar a la Marta de difondre'l a través de la nostra plataforma, que és el Cercaterm. I llavors nosaltres el vam acabar de revisar, amb la Marta el vam ampliar una mica més, vam publicar el vocabulari LGBT de la Marta, i el que em sembla molt interessant és que tots aquests anys la Marta ja ha anat treballant més i l'hem anat ampliant. Ara té 400 termes i ha passat de ser d'un vocabulari a ser un diccionari. Recordo que inicialment es deia lèsbic, gai, bisexual, transsexual vam canviar sí. per transgènere, posteriorment per trans, d'acord amb l'evolució una mica d'aquesta
4: Exacte,
3: paraula,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: I
4: sí.
3: Bé, ara té doncs 400 termes i a més és obert i l'anem ampliant.
4: Sí.
3: És una col·laboració, no, del Termcat amb altres professionals, sí. Difondre terminologia que no fem nosaltres directament, però que és una terminologia de qualitat i que nosaltres posem a disposició dels nostres usuaris.
2: I de Manlleus, com aneu? El món LGTBIQ+, veu molt de l'anglès?
3: Marta, jo no sé quina sensació tens tu. Jo crec que és veritat que bona part d'aquest vocabulari ens ve de l'anglès, especialment també als inicis. Jo crec que això és així perquè els primers moviments forts van sorgir als Estats Units i, per tant, molta terminologia històrica ens venia de l'anglès. Però jo diria que no és un cas de que hi hagi molts, molts manlleus. Hi ha influència de la terminologia sí. anglesa, però sí que el que hem fet molt és allò que diem potser calcar, un calc és una traducció literal, que solen ser formes explicatives, sí. que solen funcionar també bé en català, que solen tenir una certa internacionalitat, i per tant jo diria que no és un vocabulari especialment anglicitzat en el sentit de, del manlleu directe.
4: Clar,
3: no?
4: N'hi ha alguns de manlleus directes, però no, no predomina.
2: Per exemple, sortir de l'armari seria un d'aquests calcs?
3: Sí, segurament, sí. Segurament és un calc d'anglès. Segurament
4: deies,
3: no? És un calc d'aquests emblemàtics de l'anglès, no? Sí, sí, sortir de l'armari, efectivament.
2: Una de les qüestions lingüísticament polèmiques són els gèneres no binaris. Ells, elles, ellis, vosaltres, amb les is, què tal? Com ho porteu?
3: Mira, nosaltres, com a Termcat, ens devem a la normativa que fixa l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, el masculí en català funciona com a genèric i encara més el masculí plural. No podem fer el plural
4: amb la i.
3: Exacte, ellis, perquè no és una forma normativa. Però, per exemple, hem evitat molt parlar dels transgèneres, les transgèneres, i sempre fem persona transgènere, persona homosexual... Mm-hmm. És a dir, una mica en aquest sentit, és a dir, que sí que estem, que som sensibles dins uns límits i dins els límits que ens marca la normativa.
2: I en aquesta constant evolució del diccionari, ara mateix, en què esteu treballant?
4: Justament l'altre dia parlàvem de, d'incloure la, el terme de persona gestant, no? Perquè ara hi tenim només dona gestant o mare gestant, doncs perquè també es reflecteix la realitat, doncs, que hi ha molts pares trans que es queden embarassats i que gestan el bebè i el pareixen.
3: Hi ha molta polèmica amb aquesta forma, perquè la gent, és a dir, no entén que es pugui dir persona gestant, perquè et diu, a veure, qui gesta és la mare. Què vol dir això, persona gestant, no? Llavors, quan coneixes aquest col·lectiu i aquesta, la terminologia d'aquest àmbit, entens una mica tot això. Des del punt de vista del no-binarisme de gènere, pot ser una persona que no se senti ben bé ni home ni dona, sinó de gènere, diguéssim, fluid, o que no s'identifiqui ben bé amb cap dels dos gèneres. I aquesta persona, si ha nascut biològicament dona, diguéssim, doncs té la capacitat de gestar. I per tant no se sentirà mare gestant, perquè si se sent home, doncs serà un home gestant o una persona gestant si no s'identifica com a home o com a dona.
2: Diríeu, doncs, que el diccionari LGTBIQ+ és un diccionari especialment ideològic?
3: És un diccionari, en certa manera, ideològic, també, com qualsevol. La ideologia és a tot arreu, no? És a la societat i també és a la llengua i també és a la terminologia. Jo crec que en aquest àmbit especialment, perquè el fet que nosaltres en algun moment entrem en el diccionari persona no gestant, t'està posicionant ideològicament. Perquè hi ha persones, i per exemple dins l'àmbit del col·lectiu feminista, hi ha feministes que estan absolutament en contra d'això, no? I d'aquesta teoria del no binarisme de gènere, etc. És a dir, hi ha molta polèmica amb tot això. I per tant, evidentment hi ha ideologia, no? I nosaltres intentem recollir sempre els termes al màxim d'objectivament possible. Però això no treu que en el moment que nosaltres decidim incloure al diccionari la forma persona gestant, t'estàs significant, no? I bé, al final és una forma que existeix a la societat, no? A mi, jo hi puc estar d'acord o no, però existeix i se'n parla i per tant podem recollir-la.
2: Doncs anirem acabant, però abans ens queda una darrera pregunta. Marta, al final, quina nota et van posar pel vocabulari?
4: Em van posar un 9.
3: Ja, jo crec que s'ho valia, eh? Se'ls el mereixia el 9.
0: La pregunta Termcat.
2: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta, que ens contesta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui volem saber com us relacioneu amb cadascun dels àmbits lingüístics que tracteu. Explica'ns-ho, si us plau.
5: Per nosaltres, és a dir, en terminologia és imprescindible, és a dir, ja, d'una banda, nosaltres som molts lingüistes, però ha d'haver els especialistes. Seríem brindis al sol, doncs, que els lingüistes anéssim fent propostes sense saber quin ús té real. Per tant, sempre, qualsevol projecte que fem, qualsevol diccionari sobretot, intentem trobar aquells actors que ens semblen més representatius de l'àmbit, i a vegades fins i tot intentem que no siguin només el Principat, si és possible doncs, trobar també experts que siguin del País Valencià o de les Illes Balears, també ho tenim molt present, és a dir, i que hi hagi una varietat, eh? Vull dir que potser estàs fent una cosa doncs, d'esport, potser has d'anar a buscar doncs, els esportistes, però també, no ho sé, si té indumentària, doncs els que venen la roba, no sé com dir-t'ho, eh? Vull dir que estem parlant a vegades de diversos actors, és a dir, no quedar-nos només amb un vessant que ens podria donar un producte esbiaixat. També s'ha de trobar aquests equilibris quan treballes en àmbits d'especialitat, potser hi ha una universitat que té un punt de vista que és diferent d'una altra universitat, i a vegades també s'ha de vigilar, perquè si només tens en compte especialistes d'un àmbit d'especialitat, et pot donar un resultat esbiaixat o no prou global del que és el que volem que sigui el diccionari.
0: Paraules habitables en col·laboració amb el Termcat.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.